Sunshine.

com un lliri de platja, tinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: Hem arribat a les 9, ara repassem les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Alfonso Rodríguez dimiteix com a delegat del govern espanyol a les Balears. Deixa el càrrec després de 3 anys per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià.
1: En un vídeo publicat a les xarxes socials ha assegurat que encara la nova etapa amb il·lusió.
2: Candidatura a l'alcaldia de Calvià. Y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: La renúncia, però, no té efectes immediats, ja que s'ha d'aprovar en Consell de Ministres. El mandat de Rodríguez ha estat marcat per les discrepàncies amb el govern autonòmic en matèria de migració i, en els darrers mesos, per la polèmica resposta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les accions contra la saturació turística.
0: I en aquesta hora acabem de conèixer una dada econòmica important, i és la inflació del mes de setembre del mes anterior. S'acaba de confirmar, l'acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística, que destaca que les Balears, els preus al mes de setembre en comparació amb el setembre de fa un any, van pujar un 5,1%. Per tant, nou repunt d'aquests preus, un repunt important perquè ja puja del 5%, i una vegada més aquesta inflació de les Balears està per damunt de l'índex nacional, que està en el 4,9%. No arriba, per tant, en el cas de tot Espanya, en aquest 5%. Hem de dir que també les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen a pujar els preus a partir del mes de gener, traslladaran el preu final del cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. És per això que la Federació Balear Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears urgeix ajudes urgents i directes per pal·liar l'encariment dels productes finals.
1: Abans de reunir-se amb el govern demà dijous, avisen de la pujada del 8% del transport marítim. En una entrevista a l'informatiu Matí, el vicepresident de la Federació, Ezequiel Orrac, confirma que ja hi ha moltes petites empreses i autònoms que estan al límit de la liquiditat per l'elevat cost dels combustibles.
3: Nosotros necesitamos unas ayudas directas, rápidas y hacia directamente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no tienen un pulmón financiero para poder soportar estas subidas de precios, que a su vez, para luego repercutírselo a sus clientes, tarda demasiado tiempo, porque siempre hay unas negociaciones. Y en esos tiempos es cuando estamos de cada vez, pues como ven, con menos liquidez.
0: Una menor de 14 anys que ha resultat ferida nit passada en un accident de trànsit a Formentera es troba en estat crític a la UCI de Can Misses a Eivissa.
1: L'accident s'ha produït prop de les 9 de la nit a la urbanització de Platja de Migjorn. La jove, de nacionalitat argentina, ha patit un politraumatisme greu. A causa de la gravetat de les lesions, l'han traslladat en helicòpter fins a Can Misses, on, com dèiem, roman a l'UCI en estat crític.
0: També pendents avui de com evoluciona l'estat de salut del Papa Lleó XIV, que ha estat operat en les darreres hores d'un càncer de pulmó.
1: Ahir li varen extirpar un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne, i han informat de que el pontífex ha passat bona nit. La intervenció no ha tingut complicacions, però encara es desconeix quines seran les pròximes passes en el tractament. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels que preguin per Lleó XIV.
0: I recordem que avui l'atenció informativa passarà per Melilla, que rebrà la visita del rei Felip VI i la reina Letícia. Està previst que arribin al migdia i ja a l'hora baixa visitaran un centre educatiu i es trobaran amb representants de la societat civil. Tot això després de la visita ahir a Ceuta. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
4: Més informació a IDE.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
7: El viajar es un placer que no suele suceder.
8: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
9: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
10: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
11: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net, entre la secció d'àudios i posa't al dia.
12: La tardor ve carregada de radioactualitat, entrevistes, esport, cuina, música i entreteniment. Tot el que passa a Pollença, a les veus dels nostres protagonistes i molta música per acompanyar-te cada dia. Aquesta tardor, posa Ràdio Pollença al 107.9 de la FM o radiopollença.net.
13: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts del dematí. Què tal, com estàvem aquest dimecres, dia 14 d'octubre? Ja sabeu que dimecres és el dia que tenim més programació aquí a Ràdio Pollença. Després vos contarem quins són els continguts d'aquesta jornada. Però bé, vam vull saludar en Jaume. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia, Joana, com estàs?
0: Bé, i tu?
1: Sí, bé. Preparat. Sempre hem de dir que bé.
0: Sempre hem de dir que bé. Clar, un dia que demani, com estàs? No, no estic bé.
1: No ho diríem.
0: No diríem. Bé, també hem de dir que ara hi ha tota aquesta campanya de por, cas de salut mental, que un poc que ho lema aquest de com estàs, no? Que sempre demanam com estàs, com...
1: Aquí deia web com anam.
0: Sí, web com anam. I clar, i també la resposta sempre de que com estàs és bé i tu, no? Però a vegades també va bé dir com ens trobam,
1: sí,
0: realment.
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: Bé, Jaume, jo deia que el dimecres tenim molt de continguts, tot i que ens han quedat alguna cosa així un poquet hora per hora per haver-ho ensurat, sí. Perquè jo crec que serà ben, ben interessant el que els nostres oients avui podran escoltar a les 10.
1: Així és, a les 10 i 5, que normalment teníem en mal sofrit, i deia, mira, al final m'ha quedat un poquet la programació i hem hagut de fer aquesta remissió, i remitirem aquest programa que vàrem fer, que vàrem estrenar aquest divendres passat.
0: Amb molt d'èxit.
1: Amb molta il·lusió. Molta il·lusió. Jo, mira, tu has dit èxit i jo il·lusió.
0: Bé, il·lusió. Molta il·lusió. Però vull dir èxit per el feedback que ens han fet arribar els oients, per veure que a vegades costa que ens arribi, a vegades feien ràdio, els nostres col·laboradors fan ràdio, i no sabem quina és la percepció dels oients. En aquest cas sí, que ens han arribat molt de
1: resposta.
0: Missatges a les xarxes, missatges a nosaltres directament, i missatges a aquesta primera protagonista que també n'hi han arribat molts.
1: Que no podria ser d'altra manera, que no podria ser molta il·lusió. És un nou espai que vàrem estrenar, com dèiem, aquest divendres passat, que se diu Converses amb, que si tot va bé anirà, ho tindrem tota la tardor i tot l'hivern, i es tracta d'un espai íntim, personal, per fer converses amb aquesta persona. Varen decidir tots aquí de la ràdio que la persona que havia d'estrenar aquest espai era en Francisca Reus, que mos farà 99 anys ara.
0: Col·laboradora més gran.
1: Més gran, exacte. En farà 99 i 100 l'any que ve. I va en camí de 100 i molts,
0: sí.
1: Perquè si colga d'un cada matí, ja m'agradaria molt a nosaltres estar com ella.
0: I Jaume, clar, a part de que té molts anys, que deia l'any que ve en farà 100, que són molts anys per contar moltes coses, però sobretot és la memòria que té de tots aquests anys, perquè clar, tu pots tenir 100 anys i en 10 minuts va contant la teva vida, però és que ella se'n recorda tot, i per això has hagut de fer perquè aquesta secció la fa en Jaume. A lo millor si qualque dia en Jaume se'n va de vacances o qualque cosa, l'haurem de fer nosaltres, però aquestes converses que tu tens amb aquesta gent, amb qui seran els protagonistes, en principi és un poquet la teva secció, i l'has hagut de dividir en tres parts.
1: Clar, és que 99 anys o 100, millor dit, en una hora no els pots.
0: No, però sobretot el que diu, la memòria que té ella.
1: És el que tu dius. Que no, és a dir, no vols prou fer una idea, aquestes converses, jo tenia un guió no fet, però és que em vaig tirar el guió, el vaig rompre.
0: Sí, no, no hi ha guió.
1: No seria de renar guió, mare Francisca. I farem aquesta remissió, que vàrem posar per primera vegada divendres a les 6, i d'ahir avui la tornareu a escoltar, per qui no l'heu escoltat, li han dit a ella, que l'han vist passar per allà
0: davant. Ja ho
1: enviar burofats a tothom per dir-los que...
0: Però està molt bé que ho puguem posar també, perquè si sou oients d'un matí i no ho sou de cap vespre, és a dir, no vareu poder sentir aquesta primera part divendres passat, és perquè aquest divendres hi haurà la segona, i així ja sabreu un poquet de què va. És com un radioteatre, ara divendres així s'enganxaran, continuarà.
1: Exacte, una telenovela.
0: Una telenovela.
1: Una radionovela seria. Bé, això serà a les 10 i 5, just després de la del bon dia, després de les 11 i 5 tornaran a tenir Anna Cristian Tego, que ja la van tenir ahir a Llibres per Viure, i torna avui, en aquest cas, per mostrar molts els tallers de lectura que fan pels usuaris de Fama. Això serà a les 11 i 5 i serà molt interessant.
0: Sí, tenen moltes ganes de venir.
1: Exacte, vendran els usuaris també i serà molt interessant. Just després d'ells, com sempre, a les 12 i 5 tornaran a fer un repàs per l'actualitat informativa, i a la 1 acabarem la programació de matí amb un món d'oví que ara mos conta Antoni, de què anirà avui?
2: Molt bon dia a tots. Avui, en el programa Món del Vi, han tingut un fallo a la que ara diuen logística, que nosaltres coneixem com a agència. No ha pogut arribar a les mostres per presentar que tinguem avui, però a l'hostalera vam passar el de la setmana passada, que és el celler de vin igual, a la ciutat tan bon que va fent allà, Francis General, dels seus tres vins. Ara idò, pel bany, i si voleu tornar a escoltar, a l'un i quart.
0: I de mira, Antoni, també li ha caigut un poc aquest programa, però bé, com ell diu, que avui crec que no ho ha dit, serà un programa embotellat.
1: Embotellat, I doncs, això és pel que fa a la programació de matí, és de cap vespre petit ple, com sabeu, tindrem en Bruno, que a les 5 i mitja, avui és dimecres, començarà aquesta programació dels petit plers amb ronda amb l'oposició de Josep Marquet de Tots Upi. Això serà a les 5 i mitja. A les 6, una interessant entrevista amb en Xus Martín, que és autor i productor de l'obra 3 segons. I a les 7, com sempre, per us amant de Mallorca, tornaran els amics d'Upi Pero.
0: Que va guanyar un Mallorca.
1: Sí,
0: Estaran
1: justament, un dia que jo vaig fer la porra i vaig dir que perdia, que en Joan Rosa va dir, no pot ser mai, jo vaig dir 0-1. Em va dir 1-0 i vaig triar, vaig dir 0-1 i justament ha guanyat. Una vegada que dic 0-1, però no entenc
0: bé, tu fes porres d'aquestes i...
1: Qualque dia me tocarà.
0: Sí, qualque dia te tocarà. I és veritat, aquesta obra de teatre, 3 segons, que en Bruno farà l'entrevista també avui cap vespre, és perquè arriba aquest divendres en un Club Pollença, aquest ja podeu comprar les entrades si voleu, 10 euros socis, 12,50 no socis, però bé, és aquest divendres en el club, així que avui cada vespre sabreu un poquet més de què va aquests 3 segons. I de molt bé, Jaume, arribam així a les 9:14 ja i vinga, començam.

0: I avui hem de començar anunciant que hi ha un nou trencament de la canonada que du aigua de la desaladora de la badia del Cudi cap a Pollença.
1: Així, s'ha produït un nou trencament a la canonada que imposa l'aigua de la desaladora de badia del Cudi cap a Pollença, de titularitat, recordem, del govern de les Illes Balears. Al llarg del matí, l'Ajuntament de Pollença informarà de la situació i les possibles afectacions. Així ens ho ha avançat el Valga Martí Marc.
2: Segons ens informa la Conselleria del MAI del Cicle de l'Aigua, a través de Bacua, ha tornat a haver-hi una nova ruptura a la conducció d'aigua des de la desaladora en un depòsit de Can Puig. Ja estan gairebé una vintena de ruptures des de l'any passat i això, evidentment, pot provocar, diguem, conseqüències a l'hora de subministrar d'aigua a les zones de la població de Pollença. Avui de matí, des de l'ENSA de l'Ajuntament, farem un comunicat, però estem esperant com evoluciona que aquesta avaria s'apugui la solució d'aquesta avaria i, per tant, no sabem quines són les conseqüències. Simplement se tracta d'informar en aquests moments que hi ha una nova ruptura i que durant el llarg del dia donaran la informació pertinent d'acord amb el segon mos informi el servei de Baco. Lamentem aquesta qüestió, però esperem que no tingui conseqüències en la subministració d'aigua a la població de Pollença.
0: I ahir vos avançàvem que neix per un moll una nova associació veïnal per a la millora del port de Pollença.
1: Es tracta d'una associació que neix per defensar els interessos del poble davant les administracions, valga per al manteniment dels carrers, places, zones verdes, platja i la badia, recollir propostes, queixes i idees dels veïns i convertir-les en accions reals, així com crear un espai de trobada i feina conjunta entre els veïnats. L'entitat està oberta a tothom qui viu i fa feina en un moll per presentar el projecte, escoltar l'opinió dels veïnats i començar a caminar plegats. L'associació convoca una trobada dijous de la setmana que ve a les 7:30 al saló parroquial del Port de Pollença.
0: I també un missatge per als ciutadans del Port de Pollença i urbanització. Ja sabeu que Encert posa en marxa un nou servei en la incorporació d'un contenidor marró. Això marró permetrà a un veïnat separar les restes orgàniques de la resta de residus. I recordeu que aquests dies es poden recollir els kits gratuïts per aquesta recollida de matèria orgànica en un moll i a diverses urbanitzacions. Un kit que inclouen els clauers d'accés als contenidors, un cubell de 10 litres i bosses compostables per facilitar la separació i el reciclatge de la matèria orgànica.
1: Els kits es poden recollir a les oficines d'atenció ciutadana del Port de Pollença divendres de 7 i també el dimecres 21 d'octubre entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Per recollir el kit cal presentar el DNI del titular de l'immoble i o el rebut de la taxa de FEMS. De moment, els clauers només serveixen per obrir els contenidors d'orgànica, mentre que la resta de contenidors continuen oberts i es poden utilitzar com fins ara. El nou sistema de recollida amb contenidors de càrrega lateral també s'implantarà a les urbanitzacions de Bellresguard, El Vilar, Llanaire, Gotmà, Siller, Boca i Hàbitat.
0: I atenció, recordeu que hi ha canvis a la parada d'autobús aquesta setmana.
1: Així és, des de la parada de bus de Pollença del Parc Infantil es trasllada a la placeta del Monument. Això és degut a les feines d'adequació i manteniment davant el nou centre de salut.
0: L'Ajuntament convoca la tercera reunió participativa sobre les rutes escolars segures, una trobada que tindrà lloc dimarts que ve, dia 20 d'octubre, a les 7, en un saló cultural d'un moll, i està oberta a la comunitat educativa, associacions, entitats, establiments i altres agents implicats.
1: Durant la sessió, el consistori informarà de les rutes que es preveu executar i presentarà els acords adoptats entre les diferents àrees municipals, especialment en matèria de mobilitat i de policia local. A més, es crearan grups de treball per concretar diferents aspectes del projecte i recollir propostes dels participants. També s'explicarà la proposta de la prova pilot, que inclourà una simulació participativa de les rutes en la intervenció de diferents agents vinculats al projecte.
0: I atenció, avui comença un termini per adherir-se a la campanya Bons Mallorca 2026. Està dotada amb 800.000 euros per impulsar el comerç local.
1: El Consell de Mallorca alberga convocatori de la campanya Bons Mallorca 2026, dotada amb 800.000 euros per donar suport al comerç local i fomentar el consum de productes de proximitat davant l'augment dels costos energètics i del transport derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. La campanya permetrà obtenir bons de descompte de 20 euros amb un màxim de 5 bons per persona, és a dir, fins a 100 euros. Per utilitzar-los, caldrà fer una compra mínima de 40 euros en productes inclosos en la convocatòria. Els bons estan destinats a persones majors de 16 anys empadronades a Mallorca i es podran bescanviar per productes locals, ecològics, amb denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, així com per productes artesans que compleixin els requisits. Els comerços, autònoms i entitats interessats a participar-hi poden presentar les sol·licituds a través de www.bonsmallorca.com. El termini s'obrirà el 14 d'octubre, que és aquest dijous, i romandrà actiu durant 15 dies hàbils.
0: Un centre de turisme ornitològic de la Gola fa la seva propera activitat aquest dissabte.
1: Es tracta d'una jornada d'anellament científic d'aus a la Gola. Serà aquest dissabte 17 d'octubre, entre les 9 i mitja i la 1. És gratuït, però cal fer inscripció prèvia i trobareu tota la informació a les seves xarxes socials.
0: I aquest cap de setmana tenim doble activitat a Cala Murta, a càrrec de la Fundació Roger Villalonga. Dissabte hi ha excursió i diumenge la Diada de Cala Murta.
1: Aquest dissabte la Fundació farà una excursió a Cala Murta oberta a tothom, que anirà fins al Coll dels Ams. És una activitat gratuïta, però és necessari demanar autorització per a accés als cotxes. En Joan Mas, el gerent de la Fundació, ens ho conta.
3: Enguany anirem a un coll dos ans, que es diu, que seria la muntanyola que hi ha quan baixes a la platja de Cala Murta, seria la part de la dreta que dona a la vessant de la badia de Pollença, no?
1: Diumenge l'entitat organitza la tradicional Diada de Cala Murta, enguany amb un especial homenatge al poeta pollencí Bernat Cifra. Els actes començaran a les 10 i mitja amb una xerrada i recital sobre Bernat Cifra, a les 12 menys quart, acte poètic musical amb el cor de Pollença i els rapsodes Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat. I després a la 1 hi haurà un refresc. El bus gratuït va amb inscripció prèvia i és necessari autorització per a cotxes. Informació que podeu obtenir al 971-53-37-12. Tornem a escoltar el gerent Joan Comas.
3: Un bus gratuït que parteix de Pollença a les 9 i mitja, davant un monument. Aquí sí que s'han d'apuntar a la Fundació, o bé enviant un correu, o bé telefonant. A les 9:50 arribarem, recollirem lo mateix en un port de Pollença i a les 11, a la Murta, un col·loqui xerrada parlant d'en Bernat Cifra. A les 12 menys quart hi hauria un concert de Pollença en diferents rapsodes que reciten poemes d'en Bernat i que no són de Bernat. Damunt la 1 hi haurà un refresc per a tots els assistents i a la 1 i mitja l'autocar torna.
0: I canviant de qüestió, l'Associació de Veïns d'Humoll informa que les activitats d'esplai comencen aquest dissabte, 17 d'octubre. Recordeu, important, que s'ha de fer la inscripció.
1: Es tracta d'activitats per infants entre 5 i 12 anys que es fan un dissabte al mes, d'entre les 4 i les 6 i mitja. Faran gincames, manualitats, cuina i esports. El preu per la matrícula són 10 euros. Les inscripcions les podeu fer de dijous i divendres entre les 6 i les 7 i mitja i els dissabtes entre les 11 i la 1 al local de l'Associació de Veïns.
0: I també per als infants una altra proposta. La setmana que ve hi ha contacontes a la Biblioteca d'Humoll.
1: Així és, l'àrea de biblioteca informa que dilluns que ve, dia de 9 d'octubre, hi haurà contacontes amb el Pispallibres. Qui està robant tots els contes és per infants. A partir de 4 anys serà a les 5 i mitja a la biblioteca del Port de Pollença. Per fer inscripcions ho podeu fer a l'adreça de correu mediadora@ajpollenca.net.
0: I Pollença celebra la setmana d'UPA amb una ruta per a fons tradicionals. Això ho organitza l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears.
1: La tradicional ruta pels fons i

0: La trobada és aquest divendres 16 i aquí dissabte dia 17. Hi tornarà a haver jocs, premis, tallers, olimpiades baldoferes i dos espectacles de nivell internacional. A més, dissabte també hi haurà a la 1:30 una paella popular. El preu són 10 euros.
1: I ara feim uns avanços per les següents setmanes. Pollença s'acollirà la segona trobada implicat de municipis de Mallorca actius pel català.
0: Can Llobera serà l'escenari de la segona trobada organitzada per Plataforma per la Llengua. L'edició d'enguany es focalitzarà de manera urgent a la defensa i regulació dels drets lingüístics en el sector de la restauració, el comerç i el consum general. Serà dissabte 24 d'octubre entre les 10 i la 1:30. El procés d'inscripció gratuïta ja està obert i s'ha de realitzar emplenant el formulari web, la web oficial, habilitat de Plataforma per la Llengua.
1: I també dia 24 d'octubre, atenció, Los Darien faran un concert i vetllada solidària i benefici del Puig de Maria. Serà en el claustre del convent.
0: I serà a partir de les 8, actuaran i hi haurà servei de bar i aperitius. Els tickets són un donatiu de 10 euros i es poden comprar a Electrònica Quadrado, a Nou Sedanà, Loteries Ballori, Drogueria Reus i a les associacions de tercera edat de Pollença.
1: I ja vos avançàvem també una altra proposta molt interessant per principis de novembre. Teatreros i Coilón, en la col·laboració de l'Ajuntament, organitzen Turullum, la primera mostra de teatre amateur de Pollença. Això serà els dies 6, 7 i 8 de novembre.
0: La mostra de caràcter solidari comptarà amb la participació de 5 companyies teatrals que representaran obres les seves obres al llarg de 3 dies. A més de les representacions teatrals, la programació inclourà activitats col·laboratives i participatives com una mostra de tallers i Turullum de nit, una proposta de micròfon obert que convidarà el públic a participar-hi. Nombroses persones ja col·laboren en la preparació d'aquesta primera edició que vol reunir diferents propostes i històries al voltant del teatre a Pollença. L'organització publicarà pròximament la programació completa de les obres i la resta de activitats. Per a més informació podeu consultar el Facebook o les xarxes socials de Teatreros, en aquest cas, i la plataforma Ticket IB.
1: I Andrea Motis actuarà a Pollença a l'alternatilla Jazz Band a l'Iglesi de Montision. Serà que acollirà dia 22 de novembre aquesta actuació d'alternatilla Jazz Band, una formació creada especialment per la desena edició d'aquest festival.
0: El projecte reunirà 4 músics amb trajectòries i estils diferents. Andrea Motis a la veu i a la trompeta, Jasper Hoeby al contrabaix, Marta Paeres al piano i Joan Terol a la bateria. La proposta segueix la filosofia del menaix a jazz d'alternatilla, que consisteix en reunir músics que no formen habitualment una mateixa banda per explorar noves sonoritats a través de la improvisació i la interacció damunt l'escenari. Així, el concert es planteja com una trobada musical en què les composicions poden transformar-se i prendre direccions inesperades a partir de l'aportació de cada intèrpret. L'actuació a Montacion serà una oportunitat per descobrir aquesta formació creada per a l'ocasió, en què 4 músics combinaran les seves personalitats artístiques per donar forma a una proposta conjunta. Les entrades ja es poden comprar a 3w.alternatilla.com per un preu de 20 euros.
1: La informació esportiva, la Copa d'Espanya de la classe ILCA 4 se celebrarà en aigües de la nostra badia del 29 d'octubre al 1 de novembre.
0: La regata està organitzada pel Real Club Nàutic del Port de Pollença per delegació de la Real Federació Espanyola de Vela i amb la col·laboració de la Federació Balear de Vela i l'Associació Espanyola de la classe ILCA. Les inscripcions ja estan obertes a través de l'apartat de regates del web del Club Real Club Nàutic del Club Nàutic de Pollença i el termini per presentar les inscripcions finalitzarà el dia 18 d'octubre d'enguany.
1: I d'arribar a les 9:29, avui la premsa escrita no en troba cap informació que parli de Pollença, per tant, ja me n'anem a fer un repàs a les portades digitals.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I començam amb el Diari de Mallorca, que encata amb aquesta notícia: la reparació de les escales de la Seu es complica, detecten danys estructurals 8 mesos després de la tanca d'aquestes escales. Amb excursionisme, el Consell expropia 30 parcel·les a Esporles per condicionar una etapa de la ruta de pedra seca. Tribunals demanen 45 anys de presó per a 5 acusats per 33 robatoris a cases rurals a tota Mallorca. Per política dimiteix Alfonso Rodríguez, delegat del govern de les Illes Balears. Més coses. Podem veu l'aliança de Montero i Rufián una oportunitat per desbloquejar la candidatura unitària de les Illes Balears. I el vot de l'estranger a les Balears, un de cada quatre electors, és argentí. I el jutge Álvaro Artola presidirà la Junta Provincial de les Illes Balears a partir d'ara. Palma inicia les obres per eliminar el polèmic carril bici de Blanquerna i traslladar-lo el 31 de desembre. Més coses de Palma. Un jutjat suspèn el desnonament d'una família amb menors gràcies al dret Mari Carmen. Amb esport, Rafa Nadal es llança al món del dir. Presenta el tenista el seu nou projecte empresarial. I passam a Part Forana. Daniel Martínez, expert en varietats locals, arribarà un moment en què el tomàquet o l'omàtiga de Ramallet autèntic serà l'estrany. En cultura, del tall del picador mallorquí a Barbés a les barberies Xop, l'historiador José María Gago González retomenatge als perruquers i barbers de tota Mallorca. I el Consell promou bons de 20 euros de descompte per a la compra de productes locals als comerços de Mallorca. A la plana de successos, la Guàrdia Civil creu que un excés de velocitat va provocar l'accident mortal al Rally Challenge de Mallorca. I 9 mules informàtiques reconeixen l'Audiència de Palma haver estafat 54.000 euros. En planes esportives, el Mallorca a la recerca de l'11 tipus. I 2 investigats per la col·lisió de 2 motos durant exhibicions il·legals a la carretera de la Serra de Tramuntana. El PP cerca deixar residents fora de les restriccions de la llei de limitació de vehicles a Mallorca. I per altra banda, l'alt preu de lloguer i les baixes pensions obliga els jubilats de les Balears a compartir habitatge. El Papa ha passat una nit tranquil·la després de ser operat, un tumor del pulmó. I a Palma, McDonald's obrirà un nou restaurant al polígon de Can Valero, de Palma. I en Part Forana, fires i festes a Mallorca aquest cap de setmana. Els pobles que celebren les seves grans cites de la tardor és un article signat per Duna Márquez. I amb entrevista al protagonista de Fausto, Sant Boi d'Atla, deixar-se seduir pel diable és part de la naturalesa humana. I acabam amb aquesta notícia de Rafa Nadal sobre les seves propietats. Em sento orgullós d'haver comprat casa meva fa molt de temps. I seguim ara amb el diari Ara Balears, que encata amb candidats confirmats i incògnites per resoldre a 7 mesos de les eleccions municipals. Una dona dependent no pot ser atesa en català perquè l'auxiliar assignat pel govern no l'entén. Canvi de model. Les infermeres de les Illes Balears també podran dirigir àrees de salut a partir d'ara. I Vots veta un minut de silenci per Mari Carmen al Parlament. Diu, és una performance orquestrada per l'esquerra, asseguren. Envellir les Balears, el lloguer s'endú tota la pensió i la dependència acumulada 192 dies d'espera, segons les llistes. I la presidenta Proens convoca el 20 d'octubre al debat de política general. En successos, la vídua del pilot mort a Mortitx demana intimitat per als seus 4 fills. La meva vida ha canviat per sempre, segura. I els 7 municipis més cars de l'Estat per comprar un habitatge són a les Illes Balears. Per altra banda, Palma farà un nou vial per reconduir més de 600 habitatges a Son Puig d'Orfila. un jutge atura a darrera hora el desnonament d'una família amb tres menors a Palma. I detenen una mare per deixar el seu fill petit sol i sense menjar durant hores. 50 autores expliquen 7 dècades del còmic espanyol al Casal Solleric. I també en planes culturals, El Niño de Elche i la Sinfònica estrenaran a Palma la versió integral d'Entre Feldman. Passam a planes internacionals, a teoria de la victòria de l'OTAN per repel·lir els atacs en territori aliat. I els agents federals dels Estats Units escorcollen la casa de la congressista demòcrata Ilha Omar. I un ciberatac fa malbé el menjar de desenes de supermercats de França, Bèlgica i els Països Baixos. I acabam amb una notícia d'economia. Aquí el diari Ara Balear escriu: els fitxos discontinus hauran d'esperar prop de 8 dies per aconseguir cita al SOIP. El SOIP incorpora 28 treballadors per afrontar la campanya que s'allargarà fins al 31 de gener i permetrà consultar les cites disponibles en temps real.
1: I acabam fent un repàs a la portada digital del diari Última Hora. De política d'habitatge, obri un dia més aquest rotatiu. La Unió Europea avisa que exigir més de 5 anys de residència per accedir a un habitatge és il·legal. Diversos ajuntaments de les illes estableixen una prioritat de fins a 18 anys per optar a una promoció pública a les Balears. Llista de d'espera per comprar els 197 habitatges de la caserna de la carretera de Valldemossa. El lloguer està paralitzat a Mallorca. Se cancel·len visites, nous anuncis i renovacions. Són paraules del president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària Balears, José Miguel Artieda, qui adverteix que els nous decrets que ha aprovat el govern han generat temor entre els propietaris. Successos. Investiguen l'amo d'una immobiliària per destrossar a cops de martell l'habitació d'un inquilin amorós a Palma. Paralitzat el projecte de reforma de l'històric escorxador de Manacor. Relleu als comerços. Dues empreses interessats en llibres Colom. I bé, relleu, l'esperança per mantenir negocis vius que veuen perillar la seva continuïtat a les Balears. La majoria de casos són tancaments per jubilacions, però són negocis rentables. Així ho diu Sílvia Delgado, directora gerent d'ADR Balears, qui ressalta l'interès creixent per al programa Iberrelleu i l'importància d'evitar tancaments d'establiments o comerços claus a barriades o pobles de Mallorca. De la banca a una floristeria, el somni complet de Cristina Ruiz al capdavant de Doña Flor. Successos alarmen declarar-se un incendi en un habitatge abandonat de Songüells. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears condemna l'IMAS per acomiadar una empleada que feia 20 anys que estava interina. FCC s'imposa el concurs del nou centre de control aeri de Balears. Explica a l'última hora com serà el centre de control de trànsit aeri de les illes. Tornem a parlar de comerços. Es traspassa el centenari i emblemàtic font Cana Juanita de l'Aró. El xoc Podem Més per la llista al Congrés complica la candidatura única. Ecosobiranistes i morats negocien un acord que haurà de ratificar l'Assemblea. Les previsions del temps després en parlarem. Com afectarà que arribarà a Mallorca aquest cap de setmana? L'element estan molt vigilants. El diari Última Hora entrevista a Rafael Duran, president d'Abbactur, que reclama mesures per afavorir la desestacionalització i combatre l'oferta turística il·legal. Diu, arriben més turistes, però gasten mango en activitats i experiències. Un jutjat cita com a imputats per mentir els principals denunciants del cas Cursac. Parens viatja a Brussel·les per reclamar a Teresa Rivera que margi per ajudar les empreses de Balears. L'euro digital facilitarà que els turistes puguin adquirir béns i serveis a les illes. Són paraules del director general d'Operacions, Mercats i Sistemes de Pagament del Banc d'Espanya, Juan Ayuso, qui explica totes les claus de la implantació d'aquest nou sistema de pagament, l'euro digital. Comissions Obreres demana al Ministeri la creació de 139 places de funcionaris de justícia a Balears. Estan a punt del col·lapse, diuen. De les eleccions del 29N s'ha acabat la festa, s'ha acabat la fiesta, el partit suma firmes per presentar-se a les Balears dia 29 de novembre. El primer objectiu és assolir les 1.300. De Medi Ambient, els poblers pagaran per les bosses extra de rebuig i els sacs de runa. L'Audiència dona carpetada la denúncia contra Catalina Soler d'un policia per revelar secrets. De Sanitat, la doctora Marta de la Creu supera les 500 operacions en Da Vinci, el primer robot quirúrgic que va arribar a les Illes Balears. Bé, una de les notícies polítiques d'aquesta jornada és la dimissió del delegat del govern a Balears, Alfonso Rodríguez. Ara vol centrar-se en la seva candidatura a l'Ajuntament de Calvià i recuperar aquesta valia per al PSOE en les eleccions municipals de dia 23 de maig. La investigació judicial per la invasió de Ceuta posa el focus a Aina Calvo. Les declaracions de l'exsecretari de la delegació apunten a la secretària d'Estat. Detingut un atlot per violar una dona de 43 anys a un descampat de Sant Llorenç. La reducció de vols curts posa a prova el descompte de residents en viatges amb escala. A Marratxí, una butlleta validada en aquesta població guanya gairebé 500.000 euros a la Bonoloto d'aquesta setmana de dimarts. I per acabar, feimonollada, els esports. Antonio Sánchez es reivindica en el moment just. El Barcelona remunta i goleja el Galatasaray. I de boxa, tres policies de Mallorca competiran en boxa als Jocs Europeus de Vigo. I d'així arribem a les 9:43 minuts. Ja tot seguit, faim un repàs al temps.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I de com dèiem, ho destacava el diari Última Hora, una dana afectarà Mallorca aquest cap de setmana. El portaveu adjunt de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears informa que models actuals indiquen que diumenge serà un dia ben complicat i, de confirmar-se, s'haurien d'activar alertes. I anem a veure què diuen des de l'AEMET. Mallorca gaudirà d'un temps estable, però, com deien, s'avança que això té dies comptats. Aquest de setmana està previst que una depressió aïllada a nivells alt, una dana que se formarà damunt França, també afecti a Mallorca. Estan molt vigilants, diuen, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, ja que models actuals indiquen que a diumenge 18 d'octubre s'esperen pluges fortes o molt fortes, ratxes de vent importants que podrien donar compte d'activació a diverses alertes. Tot i així, encara falta temps i aquest tipus de fenòmens poden anar canviant. S'ha d'estar ben pendent de l'evolució d'un model. A més de la dana, també s'aprecia una vaguada. De confirmar-se, això a diumenge també s'esperaria una baixada acusada de temperatures que haurien uns 5 graus, no superarien els 19-21 graus. També destaquen que fins divendres estarem encara per damunt de lo que correspon en aquestes dates. Fins divendres encara les màximes estaran entre 24 i 28, que l'habitual serien uns 23 graus en aquesta època de l'any. Bé, anem a veure que fins a divendres, quan tenim aquesta situació, que diu l'Agència Estatal de Meteorologia, aquí a Pollença concretament, tenim unes màximes entre 27 i 28, mínimes entre 16 i 17, per avui, demà dijous i divendres. Avui a migdia, molt poca probabilitat, però un 35% podria caure qualque gota a Pollença. Sí que per aquest de setmana, com dèiem, s'anuncien precipitacions, 100% de probabilitats diumenge i baixada de temperatures. Tindrem un cel estirat aquest dematí, aniran creixent els núvols a diferents punts de Mallorca, hi pot haver qualque brusca puntual, és el cas de Pollença, però és molt baixa la probabilitat que s'anuncia. I de temperatures sense canvis, aquests dies s'esperen ja aquests canvis més intensos, especialment diumenge, el cap de setmana, però com dèiem, especialment diumenge i de cara a la setmana que ve. Ara mateix, a l'estació Duc i el Bari tenim 22,5 graus. La temperatura més baixa ha estat de 18,7. No han baixat d'aquesta temperatura, i això a les 3 i mitja d'un dematí. Ara ho vent en calma, l'humitat a un 50%. Anem a veure com ho tenim en un moll. 21,8 graus, marco termòmetre d'un club nàutic. El vent està bufant en aquests moments de sud, 1,5 km per hora. I tenim una humitat al 77,5%. I per acabar, una ullada a la situació marítima, la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia de Formentor Cap de Pere aquest dimecres 14 d'octubre. Vent de nord i nord-est força de 2 a 4 i l'estat de la mar marejol. No hi ha avisos costaners actius. I d'arribam a les 9:47. Bé, com bé, avui l'incògnita, un misteri, aquesta seccioneta que tenim en aquesta hora cada matí.
1: No tenim el nostre expert, que és en Bruno.
0: Sí, en Bruno no el tenim.
1: Però
0: tindrem el cap vespre.
1: Exacte. Na Maria, que va pensar tenir una fantàstica, una magistral idea, que va fer una gelera de misteris per quan en Bruno no hi fos, per tenir...
0: Tenir gelereta.
1: Bé, com que hem obert la gelera del misteri, I xerrarem de lleis, i si en dirà, va, torrada d'orella, de matí que me fotin a xerrar de lleis. Bé, són unes lleis molt curioses que estan relacionades amb les lleis de l'era digital i l'internet. Són tres lleis molt curioses, que ara la gent, quan les anem així anunciant, diran,
0: sí,
1: no ho havia pensat mai, però no deixen indiferent. Vale. Mira, la primera, se diu llei de Goodwin. I diu, a mesura que una discussió en línia s'allarga, la probabilitat que aparegui una comparació amb els nazis o els Hitler s'apropa un 100%.
0: Te fa pensar.
1: Te fa pensar. Després la segona, que és la llei de Poe, que òbviament està relacionada amb Edgar Allan Poe, que era aquest escriptor de misteri, diu: internet, si no s'utilitza una icona de somriure, és a dir, s'emoti de smile, diguéssim, o alguna indicació clara, és impossible distingir una paròdia d'un extremisme real.
0: Clar, això no se refereix a quan t'escrivim un WhatsApp, per exemple.
1: Correcte.
0: Clar, és que no sap com s'interpreta. Tu l'escrius i l'altra persona el pot interpretar. A vegades si envies un àudio de veu ja se nota, però si no...
1: No saben el teu estat d'ànim, no te veuen els ulls, no te veuen la cara.
0: És a dir, aquests emojis se diuen.
1: Emojis, sí, sí. Mm-hmm.
0: Són importants, sempre els emplear bé, no?
1: I això és la llei de Poe. I la tercera, que diu la llei de Cunningham, la millor manera d'obtenir la resposta correcta a internet no és fer una pregunta, sinó publicar la resposta incorrecta.
0: Ah, sí?
1: Sí. Això també és una espècie... Aquesta està bé directament, jo crec que induïda per la llei de Murphy. La llei de Murphy és aquesta que dius: no vull que plogui demà perquè m'he de casar, i no vull que plogui, de plau, perquè només culpa que tu vulguis.
0: La torrada de pa te cau.
1: Exacte,
0: per la banda de la mantequilla.
1: De la mantega, exacte.
0: De mantega.
1: Sí, sí. I deia, aquestes tres lleis, que no deixen de ser curioses, han format part del nostre misteri d'avui. Hem obert la gelera i han sortit aquestes tres lleis de l'era digital. Que jo també llanço una pregunta als nostres oients. Aquestes tres lleis, milers de comentaris, internet, que ens fa més savis o simplement ens dona més oportunitat de dur la contrari amb aquestes tres lleis?
0: Vinga,
1: el deixo aquí.
0: Ho deixes aquí i contestau en Jaume. Mos podeu enviar un WhatsApp al 687-72-1193. Vinga, obrim línies. Idò, tenim 10 minutets o 9 minutets i tenim una cançó.
1: Tenim una
0: Jaume.
1: Cançó i te diré, mira, va relacionada amb una efemèride que a mi m'ha fet molt el que pensar. Mira, avui fa 50 anys, l'any 76 va ser, és a dir, avui, 14 d'octubre de 2026, fa 50 anys que na Tina Turner, la gran Tina Turner, desaparescuda no fa massa, se divorcia finalment de Ike Turner després d'anys de conflicte i de violència. Tots sabem que va estar molt maltratada per Ike. Si heu vist una pel·lícula que jo llavors recomano, que és Tina, la veritat, és a dir,
0: no l'he vista.
1: I deia, és una pel·lícula que conta tota sa vida. A més, ho van fer amb Tina en vida i ella la va assessorar en aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula conta sa vida de Tina Turner. I va ser, des de petita la van maltratar, la van abandonar, és a dir, va tenir una infantesa i una adolescència molt cruel, i per més inri, per dir-ho de qualque manera,
0: el seu home
1: era un maltratador. I finalment, avui, fa 50 anys que se va poder divorciar, i l'única condició que va demanar és conservar el seu llinatge, Turner, que era de l'home,
0: el va voler conservar.
1: Com a nom artístic, exacte.
0: Clar, perquè era de tothom, la coneixia així. Va morir fa 3 anys,
1: sí, fa poc.
0: 2023, a l'edat de 83 anys. Uh-huh. I l'hem d'escoltar, no?
1: L'escoltam.
0: Vinga.

0: Frames amb Joan Cifra, cap de mariner. Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Avui, deixeu-me 4 minutets per repassar l'agenda, recordant informacions d'entitats, com per exemple la Fundació Roger Villalonga, com han dit dissabte, dia de set, fan una excursió a Cala Murta oberta a tothom, en el Coll dels Sants, és gratuïta, però s'ha de demanar autorització per pujar en cotxe, i diumenge a la Diada de Cala Murta, a les 10:30, xerrada vers Bernat Cifra, a les 11:45, acte poètic musical, amb el Cor de Pollença i el Ratxodes, Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat, i a la una, refresc. L'autobús gratuït, s'ha de fer inscripció prèvia al 971-53-37-12.
2: I per la mare de la tercera edat de Colònia, que fa aquest viatge a Galícia, és el 7 del 7 al 12 de novembre, i del 36 aniversari de l'associació, amb un dinar de celebració que faran també el 25 de novembre a Can Tronca, a les 2. El preu són 30 euros. Si voleu saber tota informació tant del viatge com d'aquest dinar de 36 aniversari, podeu passar per les oficines de l'associació.
1: I la campanya de donació de sang continua aquest divendres en Opat de Pollença i dilluns dia 26 en Umoll. Recordeu que podeu demanar cita a donasang.org.
2: I les quintes es posen en marxa, de cada vegada en tenim més. La Quinta del 54, per la seva banda, celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra a final de mes, dia 31 d'octubre, a les 2. Les inscripcions es podeu fer al mateix restaurant.
1: I així com diu Jaume, anem sumant també la Quinta d'U47, faran un dinar també en un restaurant La Parra. Si voleu més informació en aquest cas podeu contactar amb en Tomàs al 662-35-39-84.
2: I passam ara a la Quinta del 48, que ja vos han recordat que fan aquest dinar de celebració, en aquest cas al Bartolos, també és dissabte, dia 31 d'octubre, en aquest cas a l'1:30, i per més informació podeu contactar en Felip Cerdà al 627-40-64-83.
1: I la tropa de cornetes i tambors de solda, fins demà dijous, tenen portes obertes, podeu anar-hi demà de 8 a 9 en el pati de Joan Mas. Bé, demà i avui també, eh? No, dilluns i dijous, perdoneu, demà. Quina embuixa, home. Bé, si aneu, no els trobareu.
2: No els trobareu. Per la seva banda, Esplai Vorm faran un taller de varetes màgiques el dia 17 d'octubre a partir de les 5, al lloc que han emprat és Can Boom. El preu serà la voluntat i vos podeu inscriure a les xarxes tant d'Esplai Vorm com de Can Boom.
1: L'Associació de Veïns de Pollença fan una excursió aquest diumenge a Lluc. Important, avui és dimecres. Tenen oberta la caseta del parc infantil entre les 7 i les 8. Allà vos podeu apuntar. I també, si voleu anar en aquest viatge a Galícia, que queden poquetes places.
2: I Can Boom fa intercanvi de roba, demà dijous, el dia 15, entre les 4:30 i les 7. I vos donaran un val per poder descanviar aquest dijous.
1: Ràpidament, demà hi ha Cineclub en el Club Pollença, la pel·lícula Casa 137 i és a les 8.
2: I divendres, dia 16, hi ha Teatre el Club Pollença amb l'obra 3 segons, interpretada per Alejandra Catalán i Carlos Talavera. Serà a les 8, entrades anticipades al Club Pollença. 3 segons representa un humor intimitat d'una parella que després d'un sopar es troba misteriosament en una sala d'esperes a la qual no s'ha sortit.
1: Bé, dissabte es presenta Veu Pròpies en el club, aquesta nova editorial a les 8, i el cap de setmana trobada mallorquina de baldufes amb moltes propostes divendres i dissabte que podeu consultar si entrau a la nostra pàgina web. Ara ja m'han d'anar amb el bolletí de les 10.
3: dia. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1%. Al setembre són 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional de Estadística, amb aquest increment que supera el 4,9% registrat al conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes ja arriba al 4,5%.
4: Si mirem el detall per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments més de relleu els trobam al transport, que és un 7,7% més car, seguit dels restaurants i els serveis d'allotjament, amb una pujada del 6,8%. L'habitatge, l'aigua i els subministraments elèctrics i de gas també s'han encarit un 6,2%, mentre que el vestit i el calçat han registrat un repunt del 5,7%. A l'altre costat de la balança, els comportaments més moderats s'han localitzat a la sanitat, amb un lleuger augment de l'1,4%, i els mobles i articles de la llar, que pugen un 2,3%.
3: La pujada dels preus també afecta de ple el mercat de l'habitatge, ja que l'índex per actualitzar lloguers ha marcat un rècord històric en pujar fins al 2,5% al setembre. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'INE, es tracta del valor més alt des que es va començar a calcular aquest indicador al novembre de 2024.
4: D'aquesta manera, lloguers que s'hagin de revisar amb la dada d'aquest mes registraran una pujada inèdita que, per primera vegada, supera llindada el 2,5%. Aquest indicador s'aplica a tots els contractes firmats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge, que va néixer precisament per evitar que lloguers s'actualitzassin amb l'IPC general.
3: Idò, les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen apujar els preus a partir de gener. Avisen que traslladaran el preu final al cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. És per això que la Federació Balear Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears demana ajudes urgents i directes per pal·liar l'encariment dels productes finals.
4: Abans de reunir-se amb el govern demà dijous, avisen de la pujada del 8% del transport marítim. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el vicepresident de la Federació, Ezequiel Orrach, confirma que ja hi ha moltes petites empreses i autònoms que estan al límit de la liquiditat per l'elevat cost dels combustibles.
5: Nosotros necesitamos unas ayudas directas, rápidas y hacia directamente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no tienen un pulmón financiero para poder soportar estas subidas de precios, que a su vez, para luego repercutirse a sus clientes, tarda demasiado tiempo, porque siempre hay unas negociaciones. Y en esos tiempos es cuando estamos de cada vez, pues como ven, con menos liquidez.
3: Precisament aquest encariment dels carburants que manté la inflació pels núvols ha obligat al govern de l'Estat a reaccionar-hi i es mantindrà el descompte de 20 cèntims per litre de benzina i dièsel durant el mes de novembre.
4: La forta pujada del transport respon a un increment espectacular dels combustibles al setembre. El gasoil s'ha encarit un 34% i la benzina un 27%. Aquesta escalada de preus ha activat de manera automàtica la clàusula d'emergència del pla anticrisi de l'executiu central previst per als conflictes a l'Orient Mitjà, ja que s'ha superat de llarg el llindar del 15% que fixava la llei. Així, el calendari previst de retirada progressiva de les ajudes queda congelat. La rebaixa es quedarà en els 20 cèntims actuals al novembre i baixarà a 13 cèntims al desembre.
3: Amb aquest apunt arribarem a les 10:04, amb més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9, Ràdio Pollença.
2: El programa que escoltareu a continuació és una remissió de Ràdio Pollença.

0: good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel.
1: Molt bon dia, estimats oients, amb aquesta fantàstica versió d'en Frank Sinatra, de Good Life, una bona vida. Jo crec que ja l'heu sentida. El primer ja l'heu sentida un poc així de fons, perquè m'ha dit, diu, aquesta m'agrada, aquesta m'agrada. Bueno, tenim a Francisca Reus en naltros. Com estàs, Francisca? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé, gràcies. Està amb altres.
1: Quanta estona fa que mos hi hem pegat per fer aquesta entrevista? Perquè...
2: No serà tant.
1: Sí, tu saps que tot l'estiu treballa darrere. Sí, sí, sí.
2: Però
1: sí.
2: Va fer molt, feia molt de calor.
1: Feia molt de calor. La veritat és que he tingut un estiu un poc massa calorós.
2: Sí, sí.
1: I han dit no.
2: Hem estat més tancats que de fora.
1: Això, i vàrem parlar. En Francisca m'ha dit, jo ara, de tot el mes, també tenies un problema, és que havies d'anar a un parell de metges i tal, i vam dir, bé, ho deixarem a final d'estiu quan tu estiguis preparada, m'ho dius. I ara, la setmana passada, va passar per aquí davant que nosaltres de mi no passen a Francisca i que no passen, i va passar, i dic, va, vinga, pum, pam, pum, perquè si no ho feia no arribarem a fer. Bueno, Francisca Reus, presenta't, qui és, per qui no te conegui? Supos que molta gent ja t'ha conegut, sabou, però bé, tu digues qui ets, com on vas néixer a Pollença, sí. No és així? A veure, vinga.
2: Jo som pollencina, mon mare era pollencina i mon pare era de Palma. Vaig néixer a Pollença, n'esquerra i Mallorca. Me pare és que era el número 31.
1: Sí.
2: Però allà hi vaig estar només fins en els tres anyets. Després dels tres anyets, ma mare va morir.
1: Sí.
2: I ma mare va anar a viure a Cas Predins, que vivien en el General Bosch. I de vora de Cas Predins hi havia una casa buida. I van endur els mobles de casa nostra en aquella casa. I mon pare dormia allà, però tots estàvem a Cas Predins. El meu germà, dos germans majors que jo tenia, i jo era la petita. Vàrem viure a Cas Predins fins que mon pare se va tornar a casar. Que se va casar amb una germana de mon mare.
1: O sigui, vas tenir...
2: Vaig tenir dues mares.
1: Dues
2: jo,
1: mares.
2: Quan pal, sempre he dit dues mares. Però, segons, mon pare se va tornar a casar quan jo tenia 19 anys. Eh? O sigui, però aquesta va ser la dona de mon pare. Aquesta no va ser mon mare, però va ser una bona dona.
1: Però va fer de mare...
2: No, de mare no va fer, perquè jo tenia 19 anys.
1: Clar,
2: ja, pues ja no me podia fer ella de mare, però molt varen respectar molt i varen viure molt, bastant d'anys. Jo vaig viure amb ella i...
1: Has de dir que era una tia teva, perquè era una germana
2: no,
1: de mare.
2: No, no, no, perdona. És que la segona, quan mon pare se va tornar a casar, després nosaltres anàvem a viure en aquesta casa...
1: D'Escarrer Mallorca.
2: No, de veïnat, que teníem els mobles, de veïnat de Cas Predins.
1: Sí.
2: I varen estar aquí... fins que vas tallar el moviment. Que quan vas tallar el moviment... Bueno, jo, bueno, amb aquesta segona era, per jo havia dormit sempre amb ella fins que se va casar amb mon pare, m'entens?
1: Clar, tu tenies...
2: I tenia tres anyets.
1: No, quan vas tallar el moviment, l'any 36...
2: Quan m'ho anàvem en un moll, va ser quan vas tallar el moviment.
1: Tu vas néixer el 27, no és així? Quin dia vas néixer?
2: 11 de l'11 del 27.
1: Això vol dir que enguany faràs...
2: 99 anys.
1: Què te pareix? Pots tenir jo de Good Life, un poc de Good Life, l'han triat ben aquesta, o no? Perquè has tingut una bona vida. Aquesta Good Life que han triat d'en Frank Sinatra.
2: Sí, he tingut una bona vida perquè he tingut molt de carinyo de sa família, m'entens? No vaciada, perquè aquí a nostra no n'hi havia de vaciats.
1: No, bé...
2: No, vaciat no.
1: No te va faltar de res per no haver-te vaciat.
2: Però vaig tenir... Després, bueno, quan anàvem en un moll, després, ma mare, la segona, quan tenia 11 anys, el 39, va morir ella també.
1: O sigui, se va morir la segona mare.
2: La segona mare, de ta mare va morir quan jo... La segona, amb 11 anys. Una amb 3 i l'altra amb 11. Pues, els meus germans ja eren un poquet més grans i després ja, com que mon pare era de Palma, la família de just una tia de mon pare hi havia i la predina que se'n van anar a viure a Palma, pues, sí. Quedaven nosaltres en un moll sense família, se pot dir. I la família de mon pare li va dir veniu a Palma i que ho quedava altres dos tots sols, mon pare i jo. I mon pare m'anava a viure a Palma.
1: I això quant any tenies?
2: Jo, això era l'any 40.
1: L'any 40, t'havies nascut no. El 27, encara no tenies els 30.
2: Quants?
1: No tenies els 30 encara.
2: Ja, tenia...
1: Si vas néixer el 27 o l'any 40... No som dos matemàtic, tu i jo.
2: No, crec que no. Mira, devia tenir...
1: Ves igual, en 40...
2: 11 o 12 anys, només.
1: No, si va...
2: Sí.
1: Sí, t'apareix.
2: 27.
1: Tens raó, 13.
2: Sí, 13. Sí. Sí, jo, què vol dir?
1: Que no servim tu i jo per matemàtics. No, i tu un càlter millor, que jo no et cervella. Molt bé, l'any 40 parteixes cap a Palma.
2: Sí, després ja me'n vaig anar a Palma. Jo només, els meus germans ja eren i estaven en sa tia i sa predina. I jo me'n vaig anar en sa part de mon pare. I vaig estar allà amb aquesta tia i vaig estar de més un any, perquè mon pare, com que feia feina aquí a Pollença, tenia feina aquí, però havia llogat una casa en altres en el terreno, perquè m'on anàvem a viure en el terreno. I mon pare els dissabtes venia i els diumenges venia a Palma i estava en alt. Això estava amb ell i amb altres, però els altres dies sempre estava a casa Estís, ja tenien una tenda.
1: Sí.
2: I estava amb elles.
1: Molt bé.
2: I vaig estar, tota la vida vaig fer feina.
1: I quan te n'anares a Palma, tornares cap
2: no,
1: a Pollença? Ja no teníeu ni casa ni arretja.
2: No, tornar per viure no. Teníem una casa...
1: Estiuetjàveu.
2: Sí, aquí en el carrer Mallorca, que és per dins, que teníem aquesta casa, i la predina la llogava, però la llogava en tots els mobles, i amb estància ella venia el mes d'agost a passar aquí. I si nosaltres un dia veníem de Palma, que hi poguéssim quedar.
1: Que hi poguéssim ser, clar.
2: Però la tenia llogada així. La va tenir llogada bastant, molt de temps, la van tenir llogada així. I, però nosaltres veníem molt a Pollença. A més, el mes d'agost, la predina, cada any venia i passava tot el mes d'agost aquí a Pollença. I nosaltres, pues, si podíem, també veníem.
1: També veníeu.
2: Veníem,
1: clar,
2: sí.
1: Veníeu i de pas, veníeu sí, veus la família.
2: Sí, veníem, però me n'havíem de tornar perquè tot fèiem feina, m'entens? Bueno, tornàvem cap a Palma i veníem, però sempre hem vengut molt a Pollença.
1: Heu vengut a Pollença sí. I en esport també. Era un mall.
2: No, normal no. Normal no teníem res. Normal era com varen tenir telèfonos per la casa.
1: Aquí anam, jo ara. Sí. Aquí és on te volia dir, perquè jo...
2: Sí.
1: Perquè, estimat, soy gent...
2: Pues això mateix, quan va estrellar el moviment, pues una tia meva era molt important telefonista de Palma. I aquí varen... El dia de, no sé, un dia de no sé per què...
1: L'any 36, de 8 de juliol.
2: Abandonaren sense res. I, clar, a Palma van dir de cercar qualcú per posar els telèfons a qualcú.
1: Clar.
2: A més, en temps de guerra, sí, que era tan necessari. I una tia, aquesta tia meva va dir, jo som voluntari, puc anar un parell de mesos... I va venir ella i va estar amb una altra tia, germanes, varen estar en un moll, no sé si van estar dos o tres mesos, però varen arreglar perquè mon pare pogués quedar en telèfonos. I mon mare, la segona,
1: sí.
2: Que encara era viva.
1: Sí, sí, la germana de ta mare.
2: Sí, bueno, vam anar cap a un moll i vam estar. I en el 39 va ser quan va morir... la segona mare,
1: que estàvem
2: a telèfonos. I després ja...
1: 40 te'n vas cap a Palma.
2: Ja, després m'ho anaren cap a Palma. I ja vaig viure en el terreno fins... Bueno, quasi tota la vida. Tota la vida, perquè ara fa... Avui fa 8 anys que vaig entrar a la residència.
1: Avui fa 8 anys que vas entrar a la residència d'aquí, perquè tu estàs aquí, estàs un apartament d'aquí a la residència,
2: sí,
1: de vores com vent.
2: Sí, el que estic, sí, bueno, estic en els pavellons, però vaig a dinar allà, anem a dinar allà, i això, pa.
1: Beníssim, i d'ahir ho tenen ben inventat. I de ser que farem ara una pausa perquè puguis descansar a beure aigua, posarem els Strangers in the Night, que se sap que t'agrada.
2: Sí,
1: aquesta és molt coneguda.
2: És que és el que més m'agrada.
1: A veure, vinga, descansarem un poquet, Francisca. So...

0: o guapa que és Stranger in the Night, eh, Francisca, que sí. Quin record està duit?
1: No ho sé, m'agradava molt, no ho sé quin record, m'agradava molt sentir-lo cantar, no era la seva figura, era la seva veu que m'agradava.
0: Bé, li diu la
1: veu. Però veia

0: No. Ah, sí?
1: Molta de pell, molta.
0: I això? Sí. És curiós, això.
1: Sí, hi havia una tia de na... de sa d'aquí, de na...
0: de na Joana.
1: De na Joana.
0: De Joana Solivelles.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ja la coneixia, perquè jo sa família aquesta la coneixia, i ella vivia allà, era casada, tenia dos fills, hi havia un senyor que vivia amb bosses, que era molt conegut aquí a Pollença, no era de Pollença, però se va casar amb una pollencina, que també tenia fills i també vivien en el terreno.
0: Hi havia molta relació.
1: Hi havia na Maria Bessona, que era la seva... na Maria Bessona, la que vivia i també tenia som un colmado allà, i la seva germana era molt coneguda aquí, na Bessona.
0: Sí.
1: Hi havia molta de gent de Pollença.
0: I d'ahir quasi que arribar-ho a convertir el terreny en la petit Pollença, apareixia
1: sí,
0: la petit
1: sí,
0: Pollença.
1: Sí, hi havia molta de gent, però de Pollença.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí. I què més? Que en què te dediques? Quan arribes? Estudies?
1: Ja me vaig posar a la tenda i tota la vida vaig estar a la tenda. Ja no vaig anar a escola. Ja...
0: De què era la botiga que teníeu?
1: Pues teníem de tot, teníem, que veníem molt, nosaltres, era la ràfia d'aquí de Pollença, de Can Siquier de Pollença, que era, teníem preciositats, i veníem molt, molt d'ells. I teníem perfumeria, teníem merceria...
0: Això en el terreno ho teníeu?
1: En el terreno, se deia Cactus.
0: Perquè el terreno d'abans, de l'any 40, quan tothom va, no té res que veure amb el terreno que ara.
1: No!
0: Aquella plaça Gomila...
1: Antes era el terreno, ara no és el terreno.
0: Sí, basta veure quan fas una petita volta pel terreny a les cases senyorials que hi havia en aquell temps, sí. Que tothom devia ser com a l'època, la zona residencial de Palma.
1: Això mateix, i després hi havia dos hotels molt bons, que hi havia l'hotel Victòria i l'hotel Mediterrània, eren hotels bons, i nosaltres veníem molt, perquè dels hotels, clar que teníem perfumeria, també, no era un bazar, però... Tenien de tot, tenien de tot.
0: I després hi havia el barri de Son Armadans, que també es connecta amb el terreny.
1: Sí, s'ajuntava Son Armadans, s'ajunta Son Armadans i el terreny. I Son Armadans hi havia xalets, allà eren tots xalets, perquè el terreny hi havia casetes i xalets.
0: I palaus que hi havia, perquè ja hi havia com a mini palauets, com a cases, com a molt.
1: Sí, però Son Armadans ja eren més xalets, ja se va fer més després i eren més xalets.
0: Perquè tu saps quan hi havia la clínica, aquella clínica que hi havia pujant cap a Bellba, te'n records?
1: Sí.
0: La clínica, no me'n records. La clínica Femenies.
1: Però antes d'aquí hi havia un xaletet de vora Saigo Dolça.
0: Sí, la plaça de Saigo Dolça.
1: De dalt, la part de dalt. Era un xaletet que era la clínica Femenies. I després se va fer aquella nova i van passar a la nova. Jo encara vivia en el terreno.
0: Quins records tens del terreno? De quan eres, perquè clar, tu eres adolescent quan arribes al terreno.
1: Mira, el meu home em deia que quan anàvem en el cotxe, anem a fer una volta per al terreno, em deia que quan arribàvem a l'aigua dolça, la teva cara
0: se te canvia.
1: Així és, el terreno jo... No sé, l'he estimat molt, és que m'ho he passat molt bé, he viscut molt bé, no sé, té molt bons records del terreny.
0: Molt bé, ara arribem a la teva època d'adolescents, ho pots que coneixes el teu futur amo, eh?
1: Sí, bueno, ja el vaig conèixer major, ell era viudo,
0: sí.
1: I molt, molt bé.
0: I quant d'anys heu estat?
1: Pots, perquè ell ja va tenir un infart i ja se va posar...
0: Tu vas conèixer més major que tu. Quina diferència
1: d'edat? No, tenia 6 mesos més que jo.
0: Ah, d'acord.
1: No, eren de la mateixa edat. De la mateixa edat, sí, de la mateixa edat.
0: Bé, i has tornat en el terreno tu ara?
1: Ara fa estona, d'ençà que som aquí a Pollença no hi ha anat.
0: Sí, fa 7 anys que no has anat.
1: Sí, sí.
0: Però tu saps...
1: No, 8.
0: 8.
1: No, 8, sí, 8.
0: Avui
1: fa 8 anys.
0: Avui fa 8 anys. I quan t'hi vas tornar, les vegades que hi vas tornar, perquè tu tens família, tens casa...
1: No, allà no hi tenia família, m'entens, i ara està aquí enviat. I a més, pensa els anys que jo tinc, qui hi ha ja de la meva edat per allà.
0: És això, és que és el tema aquest.
1: És aquest tema, m'entens?
0: Sí, jo crec que l'haurem de complir anys, no és tant que estar bé físicament, però comences a perdre la gent de vora teu, del voltant.
1: És que, mira, jo aquí, ara aquí a Pollença, de les meves amigues, no entenc.

0: En què?
1: Clar, clar.
0: De fet, és de noves. Estic molt contenta per l'Allança.
1: Xerrarem de les antigues, d'aquestes que ja no
0: aquest, tens. Sí.
1: Ah, vinga. Conta-mos, qui tens especial record?
0: Érem una pandilla molt grossa de milles, eh? I mos ho passàvem molt bé perquè sempre fèiem odres fressos i reunions a cases. Varen tenir una vida molt. I després varen sortir molt. Teníem una mare d'una de ses amigues que li agradava molt sortir i jo, mon pare me'l tenia bastant gelosa, havia de... Sí. Si no arribava en aquella hora, estava 15 dies castigada.
1: Això mos ha passat a tot, però.
0: Sí, no havia d'anar viva.
1: Eren un temps, un pati físic.
0: Eren un temps, sí. Però, sí, i a vegades volíem anar aquí a viatjar tants, a Santa Catalina, i fèiem ball, i sa mare d'una de Magdalena Borràs sempre mos acompanyava.
1: O sigui, de Pollença fins a...
0: No, quan vivíem en el terreny. No?
1: Ah, en el terreny.
0: Quan jo tenia, pues, de 9 anys o...
1: Sí. És a dir, que quan vivies en el terreny continuava la relació amb amigues pollencines?
0: No.
1: No.
0: No, perquè allò eren ja senyores, ja eren casades i jo era una nina quan vaig anar allà, m'entens?
1: Però les amigues que m'aixerraves a banda Pollença, que jo t'he dit, tu em dius, ara quan t'he tornat ja no n'hi ha cap de la meva edat qui
0: aquí,
1: sigui.
0: Aquí. No, i a Palma tampoc.
1: Sí, i ses d'aquí en recordes cap?
0: Sí, la Madalena de Can Codon, ses de Can Cosset. Aquestes són les que vivíem en els quatre cantons,
1: sí.
0: I són les que més...
1: Clar, perquè tu te vas en 13 anys i no fas adolescència pràcticament,
0: no, perquè ja me'n vaig anar en els 8 en un moll, ja vaig deixar la pandilla, m'entens? I ja vaig fer milles en un moll i després ja vaig fer les milles en el terreno.
1: No, un dia m'explicaves que vas veure que tu estàveu darrere, com darrere unes dunes, i vas veure com uns hidroavions que despegaven.
0: No, però no, però en el carrer ho veiem, d'això.
1: En el carrer, ja ho saps, estava...
0: No.
1: Va, m'explica-m'ho un poc.
0: No, això ho veiem...
1: Això quan era?
0: Això estem de la guerra.
1: Això estem que vosaltres feu el telèfon en esport.
0: Quan teníem la telefònica. Això ho veiem en el carrer.
1: Però què és que passava? Explica-m'ho, perquè nosaltres no hi érem. Ara nosaltres t'ho demanàvem, hem d'aprofitar que tu hi eres i nosaltres no.
0: Eren partides, però com que eren hidros, pues claro, sorties allà i veies els hidros quan se n'anaven.
1: Però que eren hidroavions alemanys, me vares dir.
0: No, eren espanyols, però hi havia alemans. Hi havia molt d'alemans, però estaven...
1: O militars o turistes.
0: Militars.
1: Nazis, vol dir tu.
0: Sí, però estaven com a de soldat d'aquí, de la guerra d'aquí, m'entens?
1: Clar, perquè...
0: Per mi, varen dur les mans, hi havia molt de les mans.
1: Bueno, perquè aquí hem de pensar que el moviment va triomfar ràpidament, és a dir, ha llevat d'altres llocs.
0: Sí, perquè varen dur les mans, i hi havia molt de les mans. Després hi va haver també una companyia italiana, que venia també bonic, venia d'una gent d'Itàlia, però eren particulars, això era, ja eren particulars, a sota el Miramar.
1: Tornem enrere, anirem en band i enrere, anirem en band i enrere. Així farem un poc d'exercici.
0: Sí, això mateix.
1: Ara tornarem enrere, tornarem a l'època en esport, ara com que xerràvem d'esport, quan vosaltres dues el telèfon, explica'm com era això.
0: Mira, com que a la Talaia hi havia soldats, hi havia una plaça de toros aquí, molt mona.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: A Pollença o en esport?
0: No, en esport. Quan entraves, a l'esquerra hi havia una placeta de toros molt mona, era petita, però era molt mona. Aquí també hi havia soldats. I després hi havia soldats en un altre puesto. Però de la Talaia, quan veien arribar els avions, que cridaven tot d'una la telefònica, deien, alarma, m'entens?
1: Sí.
0: I nosaltres tot d'una, malament tinguessis tu que parlasses a Palma, te llevaven la clavija.
1: Perquè era preferencial.
0: Això mateix, i d'aquell avió, i quan nosaltres sabíem després que tocarien alarma per la gent d'esport, corre, i havien fet uns soterranis
1: per bombardejos.
0: Per la gent, nosaltres...
1: Refugis.
0: Refugis, això mateix. Però eren de terra, i quan havia plogut, estàvem plen d'aigua, no podríem entrar dins d'això. Però agafava... Tota la gent agafava camp. Tota la gent agafava camp, i a vegades jo... de telèfon, sortia corregent i me deien, ara tocaran l'arma, no pensis que cor, m'entens?
1: I que recordes de que, clar, perquè nosaltres no hem viscut això, és a dir, tu has de pensar que jo no m'han bombardejat mai, tu has sentit bombardejar?
0: No, no, varen dir, deien que no tirarien bombes, deien, en un moll, per mort que havien deixat família per allà.
1: Ah, web.
0: Sí.
1: És que bombardejaven.
0: Sí, és
1: bé,
0: bé, no... això, el que jo sentia.
1: Sí, sí.
0: Ara sí, el que podria ser, no ho sé per què era, m'entens?
1: Clar.
0: Però crec que em van qualcuna per Formentor, però no va passar res.
1: No és com a la península que hi va haver aquests bombardejos massius a la ciutat.
0: A Palma crec que n'hi va haver qualcuna, però tampoc no n'hi va haver.
1: No va ser un desastre, no van destruir...
0: No, a Palma no sé si va ser la porta de Sant Antoni, que va haver una bomba, però no, per aquí no va passar res.
1: Com recordes tu aquella època? Perquè mos diuen, no, és que va venir fam i hi havia molta... Com ho recordes tu?
0: Bueno, hi havia molt d'estrapel·lo. Hi havia molt d'estrapel·lo.
1: Per la gent que mos escolti, si no sap el que és estrapel·lo, el que em coneixen per contrabando...
0: Això mateix.
1: Se diu estrapel·lo, no? Perquè és una paraula molt guapa i l'hem de continuar emprant,
0: l'estrapel·lo.
1: I sobretot...
0: Jo me'n record que el meu germà, el petit, el segon, que estava feia feina a la bassa i tenia un amic que era de la Pobla.
1: Uh-huh.
0: I per aquest amic nosaltres podíem tenir coses, mongetes, patates, m'entens?
1: Hi havia molt d'intercanvi.
0: Això mateix. Uh-huh. I...
1: Tu me donaves, jo te dono.
0: Sí, no, nosaltres havíem de saber més perquè no teníem més que...
1: Nosaltres pagàveu, però clar, molta gent, o sigui, el que era la gent d'escamp...
0: Sí, però la gent d'escamp, sí. I fam no em varen passar, el que segons quines coses... No, pa era més el que més va faltar.
1: Farines, eh?
0: La farina va ser el que més va faltar. Jo me'n record que nosaltres de telèfons teníem un pati, i perquè no era un corral, era més un pati, i mon pare teníem una olla grossa, d'aquestes de terra, i allà un fogó d'aquests que posava solla damunt, posava quatre dits d'aigua dins l'olla. Trons.
1: Branques.
0: Branques, sí. Això mateix. Uh-huh. Unes branques i l'omplia de moniatos.
1: Uep.
0: Sí, l'omplia de moniatos. I no tocaven l'aigua, sinó que se covien...
1: Clar, se fan en el baf.
0: Sí, se covien en el baf. I sempre estava en marxa allò, que si uh-huh. potser tenien gana... Podríem anar allà.
1: I el moniato era el més barat que hi havia. Nosaltres a Santa Margarida...
0: No sé, jo... Hi havia coses que no...
1: Era més bo de trobar.
0: Sí, perquè hi havia pa de blat de les Indris.
1: Sí, de maïs.
0: I allò no era menjador, eh? No era menjador. Nosaltres, mon pare duia la farina...
1: Sí.
0: I feia dins la llauna de coques...
1: Sí.
0: Pla... I allò, però vamos, no era menjador.
1: No era menjador.
0: No era menjador.
1: Jo ja t'anava a dir que Santa Margarida nosaltres per Setmana Santa és molt típic fer rubials i els emplenam, els afarcim de moniato.
0: Sí.
1: Que només se fan a dos llocs, a Mallorca, Santa Margarida i a Maria de la Salut. No en fan enlloc més. Tu ara te'n vas a Palma i demanes un rubial de moniato, no saben què és.
0: Sí.
1: I és perquè la meva predina m'explicava que quan eren nits, és a dir, patata no n'hi havia, dolços, xocolata ni poblenà, sí. Per tant, fan el moniato, que jo era moniato dolç, ja de per si l'ensucraven i posaven un pot de llimona reada,
0: i
1: au.
0: Doni sabó.
1: Sí, sí. Te'n duré un dia, que jo em feia molt bons.
0: Sí, no, perquè m'agraden els moniatos.
1: Mira, jo te'n duré un dia, ara per Setmana Santa, mira, ja després tastaràs un crespei, que he fet un crespei.
0: Sí. Jo xocolata sí que n'he menjat molt.
1: Sí?
0: Sí, perquè, i és el que més m'agrada, xocolata.
1: Ah, sí?
0: Perquè feia tots els àlbums de xocolata.
1: Ah, uep, i això, que era com els àlbums de...
0: Bueno, compraves xocolata i tenien unes figures,
1: sí.
0: I hi havia uns àlbums.
1: Uh-huh.
0: N'hi havia de xocolata, de xutxar i l'altre. I jo aquests sí que els feia tots perquè com que agradava xocolata feia aquests àlbums.
1: I això on anaves a comprar, Roni? Quina botiga? Això al terreny, ja?
0: No, aquí, a Palma, quan era petita.
1: A Palma, eh?
0: No, aquí a Pollença.
1: Aquí a Pollença, quan t'has pedit?
0: Aquí, sí,
1: i a quina botiga, te'n recordes?
0: Les botigues, hi havia una...
1: Encara és?
0: No, aquí on hi ha Can Quadrado, aquí n'hi havia una.
1: És l'electrònica Quadrado, sí, just aquí darrere, sí, en els jardins.
0: Sí, aquí n'hi havia una. No, n'hi havia de botigues. I després hi havia Neloi, que era els diumenges, que tenia una caseta fora de l'iglesia.
1: Ah, web, a la plaça.
0: A la plaça, m'entens? I tots els infants anàvem allà a comprar xuxeries, aquells xupetes i la què se deia allò?
1: La xufa.
0: No, xufla, sí.
1: Que és aquell tronc, com a regalín.
0: No, això no m'agrada. Regalín n'hi havia, n'hi havia. Aquest també, d'aquest també. No, una altra cosa. Xufleta, se deia, m'apareix.
1: No ho sé.
0: Sí, sí, que fan ara.
1: No, mira, si jo no hi era.
0: Bé, però ara hi fan...
1: Què vols dir?
0: El líquid.
1: Aquests cotons que fan de sucre, no?
0: No, el líquid.
1: Ah, xufa, doncs vol dir. O xata de xufa, doncs vol dir.
0: Sí, però no era orxata.
1: Era de xufa.
0: Era la xufa aquesta.
1: La xufa
0: aquesta. Aquesta m'agradava molt.
1: I això, a vegades, si vas a qualque fira i això també...
0: Encara n'hi ha.
1: Hi ha coco, que te donen
0: esta teada de coco. El coco també m'agradava.
1: I després hi havia aquella que te donava com un...
0: Ses pomes aquelles...
1: Ses pomes ensucrades.
0: Sí, encara n'hi ha, encara.
1: Sí.
0: I jo me'n record que jo, per anar a missa, deia... Anava a l'ofici i a missa i demanava per tirar la bacina. Una vegada tirava la bacina, l'altra tirava la bacina, me'n quedava en l'oi aquest i comprava.
1: Bé, i tornaves, en donaves un parell.
0: Un parell per ells
1: i un parell per jo. Tu. Havies de mirar per tothom, un per Déu, un poc per Déu i un poc per els altres. Molt bé. Continuant, si t'apareix bé. Estàs a gust?
0: Sí.
1: Estàs còmode?
0: Sí, sí.
1: Per que xerran tu i jo en el cafè de la plaça.
0: És que m'ho pareix.
1: Ah, que sí? Jo t'ho vaig dir que seria una cosa així, eh? Molt bé, Francisca, seguim en el moll, en els telèfonos. Ara has explicat allò de l'avió que donava una preferència quan venia un avió. Mam, explica perquè la gent, clar, avui en dia estem en el telèfon mòbil tots i mos pensant que els telèfons mòbils han existit sempre, no. Com era abans, quan havia de telefonar a qualcú, per exemple, un de Pollans havia de telefonar a Palma, com ho feia?
0: Pues mira, tu tenies un telèfon a casa teva, tu cridaves i a la central te deia que volia xerrar amb Palma o que volia parlar amb tal poble i nosaltres bona cuidàvem, també el quadros amb les clavijes i tot això, i ho posàvem i ja estava. I després hi havia una visita conferència, que és bo, si tu vivies, ara si tu vivies aquí a Pollença i no tenies telèfon, i de Palma et volien xerrar amb tu, se posava en contacte amb la telefònica d'aquí, nosaltres avisàvem aquella persona i a tal hora tu venies en els telèfonos i xerraves amb aquell altre.
1: Hi havia com unes cabines, supos, allà i...
0: Una cabina, només hi havia una cabina.
1: Una?
0: Sí, només hi havia una cabina.
1: I què t'anava a dir? I ara, per exemple, la gent que, perquè se facin un poc una idea, si eren la gent que, supos, que dius, hi havia un telèfon a cada casa, no tothom devia poder tenir telèfon.
0: No.
1: Això és com les televisions, quan van començar les televisions, n'hi havia una casa i tot anava a veure.
0: No n'hi havia tant. Jo ara no te puc dir quan n'hi havia en un moll, però no n'hi havia tantes.
1: Però tu creus que anava més bé, és a dir, la gent que tenia un poc més d'econòmicament podia estar més estable, podia tenir el telèfon, era un luxe tenir un telèfon a casa?
0: No, tenir un telèfon a casa havia de ser una persona... o que tingués d'obres, o un senyor que li deim, que la meva no tenia d'obres, però era un senyor.
1: Bueno, un senyor.
0: Era un senyor, sí. M'entens? O si no, un comerciant.
1: Sí, sí.
0: Però particulars, així, sense van ni menys, no hi havia telèfon.
1: I que t'anava a dir moltes vegades, supos que molta gent, si ara, per exemple, eren veïnats, si estaven en el mateix carrer, n'hi havia un que en tenia, o millor que el salte podria anar, si me deixes telefonar, o me deixeu telefonar.
0: Ah, sí, però maria, si això ho podria fer, però nosaltres no m'ho adonàvem compte,
1: perquè
0: mos cridaven d'allà i mos deien, me posis d'allà, de dins el mateix humoll, te telefonaven per tu xerrar, ara que... Jo he vist aquí de dalt i d'opa voler ser ranxó per ells.
1: I què t'anava a dir? És que jo som molt curiós i això me fa molta curiositat i crec que als nostres oients també els interessarà. Per exemple, jo ara t'avui, tu estàs al telèfon, tu ara imagina't, ara mos transportam en un moll, tu tens 10 anys o 9 anys o 12 i te transportam. I jo tenc un telèfon a casa i què faig? Telefon a la Francisca. És a dir, Marc, operadora.
0: Sí.
1: Marcàvem operadora i me contestaves tu.
0: Sí.
1: I jo te deia, vull xerrar amb el seu número, per exemple.
0: Sí.
1: I
0: tu tot el mes m'havies de dir això, vull xerrar amb tal. Ara, jo me'n cuidava de posar-te en tal.
1: I tu no connectaves directament? Primer connectaves en son número, tens una cridada de tal, o ja connectaves directament a les dues persones?
0: No, si era cosa de Palma, havia d'esperar, perquè ara comunica, havia d'esperar un rato.
1: Sí, clar.
0: Perquè si ja hi havia un altre que comuniqués en Palma, tu havies d'esperar que aquell que vas per poder...
1: Clar, el que passava sempre quan...
0: Si no hi havia tantes línies...
1: I, no, i abans també passava, si tu cridaves una amiga teva i aquella amiga teva xerrava, comunicava.
0: Sí.
1: Sí, comunicar existia sempre.
0: Sí.
1: Molt bé, i després d'aquesta experiència, qualque cosa que tinguis de record, que diguis, em parlaria d'això de quan estava en humà?
0: No, això de... se varen requisar moltes de coses quan va estrellar el moviment. Jo tenia un parents que tenien dins la base tenien una casa gran i els varen requisar. Nosaltres, mon pare tenia un cotxe i li varen requisar el cotxe. Ara no te puc dir si després li tornaren o li donaren els dobbies, perquè clar que jo era nina i segons quines coses després... Però mos requisaren el cotxe al temps de la guerra.
1: I això, quan diu requisar, qui vol va requisar el cotxe?
0: El govern.
1: El govern.
0: El govern, no, els que sí.
1: Els que varen guanyar.
0: Els que guanyaren, els que hi havia.
1: Bueno, no, ja t'he dit que no...
0: Els que hi havia.
1: Exacte, els que hi varen entrar i els que varen guanyar, no?
0: Claro. Perquè jo no sé quin hi havia antes, no m'has d'entendre.
1: Tu eres nina.
0: Era una nina.
1: És que tu quan va acabar la guerra tenies 11 anys, és a dir...
0: Sí.
1: Molt bé, i si te sembla, tornem, que dic que aniríem en band, enrere, tornem una altra vegada cap a Palma, cap a la teva època del terreny, no? Ja t'has casada, te cases amb quant d'any tenies
0: no,
1: tu?
0: No, ja me vaig casar major, ja.
1: Quant d'any tenies?
0: No ho sé.
1: No ho saps?
0: És que no me'n record.
1: Bueno, no t'estic dient, perquè tu m'has dit que t'havies casat dues vegades, no, Arbera?
0: Sí.
1: El primer l'ignorant.
0: Bueno, no te puc dir. El primer sé que eres 55.
1: 55 tenies tu quan te vas casar?
0: Sí, el primer.
1: O l'any 55?
0: L'any, bueno, 1955.
1: D'acord, o sigui, eres joveneta.
0: Sí.
1: I
0: sa... No, 27 anys.
1: Bé, joveneta.
0: Sí, 27 anys, però és que tenia.
1: 27 anys, eres joveneta de vora o aquest.
0: Claro.
1: T'han passat molt, principi.
0: Sí.
1: 27, bueno, ja n'hi havia. I te cases per primera vegada en el 27 i després te tornes a casar, no, Arbera? Una segona vegada.
0: Sí, no, la segona ja me vaig casar major.
1: Quan d'any tenia més o manco? Ja sabies de què anaves tema, quan te vas casar, ja vas dir, jo no m'ho vull... Ja no...
0: no, jo no, pensava no tornar-me a casar.
1: Ah, ué, va, m'expliquem-nos un poc, si vols, eh?
0: No.
1: Pensa
0: no.
1: Que això és una conversa, sí. Que mos escolten no, casualment,
0: sí.
1: Però...
0: Jo me vaig casar i me vaig separar tot d'una. Vaig casar amb un català i me'n vaig anar a viure a Barcelona.
1: Això és la primera vegada?
0: La primera vegada. I la cosa no va anar bé i me vaig venir otra vez per acá.
1: Bé.
0: I vaig venir bastant escalivada i...
1: I vaig dir...
0: Sí.
1: Però si n'hi ha una altra...
0: Sí. I mai me vaig pensar que me tornàs a enamorar i la sort que vaig tenir en el segon.
1: Això que té l'amor.
0: I la sort que vaig tenir
1: en el segon.
0: Sí, vaig ser molt feliç.
1: Bé, vaig saber esperar, és a dir, la primera no va anar bé, vaig saber esperar.
0: Sí, vaig saber esperar.
1: Vaig ser prudent.
0: Sí.
1: I va anar bé després, en el final.
0: I va anar molt bé.
1: Me'l vol contar un poc de la segona? Sí?
0: Sí.
1: Ara vinga. Arranca, tu, els micros són teus. Me mires que per ell que esperes que no. Tu, els micros són teus i tu el que tu vulguis. Cap allà on vulguis.
0: Jo no estava separada perquè no me vaig separar, vaig estar molt d'anys, però separada, però sense saber res de... No vaig saber mai res de finca. Vaig conèixer aquesta altra persona i quan després per casar-me, doncs m'havia...
1: T'havies de separar, clar.
0: Era bollat.
1: Te vas casar per l'Iglesi, en soc català.
0: El primer.
1: Sí.
0: El segon ja no vaig poder. Me vaig casar civilment només. I per arreglar-ho, pues ja el vàrem de cercar i me vaig separar i me'l vàrem casar.
1: Francisca, vos casau a on? Perquè la primera vegada te vas casar a Barcelona, o te vas casar aquí, te'n vas anar a Barcelona?
0: No, la primera me vaig casar en el terreno.
1: Te vas casar en el terreno, no, a Sant Magí.
0: Eh?
1: A l'Iglesi de Sant Magí? No. On és que te vas casar? En quina iglesi?
0: O sigui, d'on n'hi ha una, és en el terreno.
1: Ah, en el terreny no tens rebot. Ara anaven a Sant Magí, que Sant Magí és en el Joncat.
0: Sí, és sí. A Santa Catalina.
1: A Santa Catalina, exacte, al mercat.
0: Sí. Exacte. En el terreny me vaig casar, que hi havia un...
1: Que aquella escalonada.
0: Segona moda del terreny era de Pollença.
1: Ué, bous, tot està relacionat. Sí. Jo crec que hi havia...
0: Va estar 40 anys de...
1: De Cònomo, allà.
0: De Cònomo, Pollença.
1: Què t'apareix? I era pollencí nascut d'aquí, eh?
0: Sí, don Ramon Cifra.
1: Don Ramon Cifra.
0: Don Pollença el coneix. Sí. Va morir aquí a Pollença, la residència final, don Ramon.
1: Aquí, a la
0: residència d'aquí. Sí.
1: I mira, que deia, jo t'ho dic, bueno, vareu fer una petita pollença al terreny, hi havia, vols dir, hi havia una pescarrer, vols dir, ho saludar, com si fos...
0: És que estava gent de Pollença, hi havia molta de gent.
1: Clar.
0: El primer que hi va ser don... en Torres,
1: sí.
0: Don Bartomeu Torres, que aquí va fer... Hi havia en un moll hi havia centrada una iglesieta molt mona. Era, mm-hmm. Només hi havia aquesta una iglesieta.
1: Aquí en un moll de Pollença.
0: En un moll. Estava centrada a l'esquerra.
1: Això anant de Pollença cap al moll,
0: sí, entrant dins un moll, mm-hmm. Hi havia l'hotel del Puerto a la dreta i
1: aquesta iglesieta.
0: Hi havia aquesta iglesieta. I aquí hi havia... aquí hi estava don Bartomeu Torres, mm-hmm. Que va ser... I jo aquí vaig cantar la Sibil·la.
1: Uep, aquí volia anar jo, que ja t'has adelantat, perquè jo t'he dit que aniríem i vendríem, però quan d'any tenies, quan vas cantar la Sibil·la? Devia ser ben joveneta.
0: Quan vam anar a Numoll, bueno, el meu germà major l'havia cantat aquí a Pollença.
1: Uh-huh.
0: Quan vam anar a Numoll, el primer any la vaig cantar el meu germà allà.
1: Ah, uep, sí.
0: Després del meu germà la vaig cantar jo.
1: Clar, allà. Perquè abans, històricament, és a dir, se sap que la Sibil·la la cantava un nin, és a dir...
0: Un nin, sí.
1: Perquè totes les iglesias tenien escolanies,
0: sí,
1: i les escolanies
0: sí.
1: eren nins, sí,
0: eren
1: i agafaven
0: nins,
1: el nin,
0: sí,
1: que tenia la veu més blanca, sí, i cantava la Sibil·la. Després van quedar fora nins, segurament...
0: Després del meu germà la vaig cantar jo.
1: Quin record tens de la Sibil·la? Te'n recordes de la lletra?
0: No, ja no era molt...
1: Tenia 9 anys.
0: Jo per mi no la vaig cantar ni sencera.
1: No se canta sencera, quasi mai.
0: Sí, me pareix que no, sí.
1: No, perquè te diré, sencera són d'haver 12 estrofes, només se'n canten d'haver 4 o 5.
0: Sí, jo no ho sé, però per mi ni les 4, no me'n recordo bé, perquè era molt nina.
1: Eres molt nina.
0: Però sé que la vaig cantar i la vaig cantar.
1: Idò, mira, tens aquesta història molt fantàstica.
0: I d'aquest, quan jo me vaig anar a Numoll, aquest capellà encara estava... en un moll. Després el passaren en el terreno.
1: Uh-huh.
0: I va estar en el terreno molt poc temps, perquè després el varen fer catedràtic o no sé què el feren, i el se'n varen dur, i va venir don Ramon aquest.
1: Don Ramon aquest
0: hi va estar 40 anys.
1: 40 anys, eh?
0: 40
1: I al final
0: anys.
1: Dius que va morir aquí a Pollença.
0: Estàvem al terreno, varen fer una recoleta, quasi a la darrere de tot, de molt d'any d'ell, i li van regalar un cotxe.
1: Vos? Sí. I la mira.
0: A don Ramon.
1: Això, i tot el barri del terreny.
0: Tot el barri.
1: O sigui, que abans vos coneixiu tots, és a dir, viu com un...
0: Tots. És que pogués només, jo que diré, una pesseta, però tothom va donar per comprar un cotxe per don Ramon.
1: Per don Ramon, després d'aquests 40 anys que va estar en el terreny de Cònom.
0: 40 anys, sí.
1: Francisca, mira, ara mateix duim... 43 minuts, jo crec que ja n'hi ha per avui, no te vull cansar més.
0: Vale.
1: Com que vull que les coses, jo crec que sí. Podrà anar bé que mor vegem
0: sí,
1: un periodista.
0: Sí, perquè ja tornaré a anar recordant l'altre.
1: A més, penso una cosa, 99 anys en una hora, impossible, és impossible 99 anys. 99 que es diu aviat, perquè seran 100 ja l'any que ve. Francisca, i d'ahir acabarem, si t'apareix, amb una altra cançó d'en Frank Sinatra. Aquesta vegada t'agrada, Fly Me to the Moon.
0: Sí.
1: Aviam, acabam, mos despedim, oients, ha estat un plaer. Na Francisca i jo continuarem amb aquestes xerrades amb na Francisca, perquè la Francisca mos conti aquestes xerradetes de cafè.
0: Jo m'he trobat molt tranquil·la i molt bé.
1: Així m'agrada. I d'això és molt important, que te sentis molt còmode.
0: Sí.
1: I ara mos anirem, hem quedat a Tago Mago, deixam els nostres oients Tago Mago, deim, perquè abans d'acabar aclarim, perquè la gent que ha escoltat Titos, i que Titos encara existeix, i d'ahir hi havia una altra sala de festa molt més bona, que era Tago Mago.
0: Sí, però jo després t'he de tenir de contar coses de Titos també, perquè també hi havia moltes atraccions, jo, Titos, antes de poder anar a sales de festes.
1: Uh-huh. Irai, Francis, que si te sembla, la pròxima trobada que facem d'aquesta xerradeta de cafè, xerrarem de Tago Mago, per suposat, de la gent que va anar per allà.
0: Sí. Te duré qualque foto.
1: Me duràs qualque foto, que ja m'ho vas dir, sí. I després també xerrarem de Titos, que també hi vas tenir una mica de relació.
0: Sí.
1: Au, idò, acabam, que tinguis molt bon dia i gràcies per ser aquí com sempre.
0: Moltes gràcies.
1: Au, idò, oients, nosaltres després continuarem d'aquí una estona en directe. Gràcies.
0: Gràcies a tu.

Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença. Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Cafè i Biotramines, un cafè per refrescar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El govern inicia avui dimecres una nova ronda de reunions amb els agents socials i els sectors econòmics de les Balears per consensuar un nou pla d'ajudes davant l'augment de la inflació que en el mes de setembre s'ha enfilat fins al 5,1% aquí a les Illes. En una entrevista al programa El Dia, el vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, no ha concretat cap mesura, però ha afirmat que es dissenyarà un paquet d'ajudes a partir de les reivindicacions dels sectors més afectats per l'increment de la pujada de preus.
2: Hi ha un problema greu a la ciutadania, en el món empresarial i a certs sectors. Miri, jo no estic dient que hàgim d'ajudar en el sector turístic. No. No és un sector intensiu amb ús de combustibles i, en conseqüència, no està patint com està patint el sector primari. Els pescadors estan sufrint molt com a conseqüència s'increment de preu, els transportistes, els pagesos.
1: I és que la inflació s'ha disparat a les Balears, com dèiem, fins al 5,1% al setembre. Són 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment que supera el 4,9% registrat al conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les Illes ja arriba al 4,5%.
3: I si mirant per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments de més relleu els trobam al sector del transport, que és un 7,7% més car, seguit dels restaurants, els serveis també d'allotjament, amb una pujada del 6,8. L'habitatge, l'aigua i el subministrament elèctric, també de gas, s'han encarit un 6,2, mentre que el vestit i el calçat ho han fet un 5,7. A l'altre costat de la balança, els comportaments més moderats, els que s'han portat més bé, s'han localitzat a la sanitat amb un lleuger augment de l'1,4% i els mobles i articles de la llar, que pugen un 2,3.
1: Canviant de qüestió i parlem ara de les eleccions generals del 29 de novembre, perquè Podem ha començat avui les seves primàries obertes. És un procés en què Irene Montero és l'única candidata a la presidència del govern.
3: Les votacions estaran operatives fins a la nit d'aquest dijous i els resultats es faran públic divendres al migdia. Serà just unes hores abans que venci el termini per registrar les coalicions electorals.
1: I en paral·lel, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata designada per la coalició Front Ampli, Ada Colau, ha afirmat avui que està disposada a cedir el seu lideratge i fins i tot a canviar el nom de la marca electoral amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
3: Colau ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Montero és actualment impossible. Ha fet una crida a negociar, diu, des de la generositat, sense línies vermelles per part de totes les formacions d'esquerra implicades. Són declaracions avui a Televisió Espanyola.
4: Todas las conversaciones siguen abiertas, de hecho me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
1: I el món està avui pendent de l'estat de salut del papa Lleó XIV. El pontífex ha estat operat d'un tumor maligne en el pulmó dret i ha passat una nit, en principi, tranquil·la a l'Hospital Gemelli de Roma, segons ha informat el Vaticà.
3: L'extirpació del lòbul inferior del pulmó dret ha conclòs amb èxit, sense complicació. L'oficina de premsa del mateix Vaticà ha indicat que s'oferiran més detalls sobre l'estat de salut del pontífex al llarg de la jornada d'aquest dimecres.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04 amb més notícies a les 12 en punt.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

totes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Això de posar música clàssica a mitjan de matí té un sentit, eh? Té un sentit perquè als nostres convidats els agrada, als nostres següents convidats els agrada la música clàssica i així mos ho han demanat, així que començaran ben relaxats perquè ja vos hem anunciat que avui na Christian Taylor mos tornaria a dur usuaris que fan, que ella fa un taller de lectura amb usuaris de fama. Varen venir, ara recordava, no me'n recordava quan era, però varen venir exactament, era el dia de Sant Joan, dia 24 de juny, varen fer aquí una de les seves sessions en directe, varen llegir, varen parlar de fama, i bé, varen passar una bona estona, com sempre ho feim quan venen els nostres veïnats, perquè els usuaris de fama són els nostres veïnats. I de Christian, moltíssimes gràcies per dur-nos tota aquesta teulada, que tenim unes ganes d'escoltar. Bé, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, pues sí, tengo mucho placer hoy en traer a mi gente. Son mi
0: son
1: gente.
0: Teus, son teus, teus lectors.
1: Sí, yo no sé si ellos están escuchando bien.
0: ¿Os sentíeu? ¿Me sentíeu jo ara quan xerrava?
1: ¿Estáis escuchando bien lo que se dice? Lo que...
2: Sí, sí.
1: ¿Sí o no?
0: Sí, sí.
1: Si no, si
0: hay... Posa'm més fort.
1: Un poco más volumen, que quizás, sí, porque sí. A veces a María le cuesta un poco escuchar.
2: Yo no escucho bien.
1: ¿Ahora escucháis bien? A ver, vamos a hacer una prueba.
0: Clar, és això. Ana Cristian, la sentiu perquè la teniu de vora. Això me sentiu.
2: Jo? Ara, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, seguro? Jo,
2: sí.
1: Sí.
0: Que bé.
1: ¿Y me escucháis a mí cuando hablo?
2: Sí.
3: Sí. Pero la
1: música
3: no em
1: sent. Ah, bueno,
0: la música, mira.
1: A ver.
0: Si han de posar un poquet perquè l'han demanada. Bé, la música la deixem un poquet de fons, perquè és a vosaltres que vos han de sentir, eh?
1: Sí, però l'escucháis, no, la música?

Has tardor, al cotxe, a casa. Gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: I d'arribar a les 12 i 27 minuts, recte final d'aquesta fil per randa d'avui dimecres, i aquest matí vos anunciàvem d'un nou trencament de la canonada de la dessaladora del Cudi, que ara sí ja s'ha confirmat que obliga a tallar l'aigua a diverses zones de Pollença. Aquest trencament a la canonada d'impulsió que transporta l'aigua de la dessaladora de la badia del Cudi cap a Pollença, com dèiem, provoca una nova interrupció de subministrament.
1: A causa d'aquesta incidència serà necessari tallar temporalment l'aigua de diverses zones del municipi per poder gestionar la situació. L'infraestructura està vinculada al subministrament d'aigua procedent de la desaladora del Cudi, gestionada pel govern, recordem, de les Illes Balears. Les zones afectades pel tall són les següents: la base militar, el club nàutic, el port de Pollença, la piscina municipal del port, el poliesportiu del port i Siller. També l'urbanització de Camp Porquer, al golf Pollença. En el cas d'aquestes mesures no siguin suficients, també es preveu reduir la pressió d'aigua de tota la xarxa del port a partir de cap vespre. La durada estimada d'aquesta mesura és de 24 hores, però dependrà del temps que estiguin a reparar l'avaria. Es demana a la ciutadania que faci un ús responsable i moderat de l'aigua mentre durin els treballs d'aquesta reparació. L'Ajuntament de Pollença i EMSER mantindran d'informar la ciutadania i de qualsevol novetat o canvi en aquesta situació.
0: I d'on estarem més pendents, ja vos actualitzarem si un cas avui cap vespre si hi ha novetats. Canviant de qüestió, neix per un moll una nova associació veïnal per a la millora del port de Pollença.
1: L'associació neix per defensar els interessos del poble davant les administracions, vetllar pel manteniment dels carrers, places, zones verdes, platges i la badia, recollir propostes, queixes i idees dels veïnats i convertir-les en accions reals, així com crear un espai de trobada i feina conjunta entre el veïnat del Port de Pollença. L'entitat està oberta a tothom que viu i fa feina en un moll. Per presentar el projecte, escoltar l'opinió dels veïnats i començar a caminar plegats, l'associació convoca una trobada dijous de la setmana que ve, 22, a les 7:30 al saló parroquial.
0: I seguim parlant d'un moll, perquè ja sabeu que EMSER posa en marxa un nou servei a la incorporació d'un contenedor marró que permetrà a nou veïnats a separar les restes orgàniques de la resta de residus. Recordeu, important, que aquest dia es poden recollir kits gratuïts per aquesta recollida de matèria orgànica en un moll i també diverses urbanitzacions, i són uns kits que inclouen els carrers d'accés al contenidor marró, un cubell de 10 litres i bosses compostables per facilitar la separació i el reciclatge de la matèria orgànica.
1: Els kits es poden recollir a les oficines d'atenció del ciutadà del moll aquest divendres de 7 d'octubre i també dimecres de la setmana que ve, 21 d'octubre, entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Per recollir el kit cal presentar el DNI del titular de l'immoble i o el rebut de la taxa de FEMS. De moment, els clauers només serveixen per obrir els contenidors d'orgànica, mentre que la resta dels contenidors continuen oberts i es poden utilitzar com fins ara. El nou sistema de recollida amb contenidors de càrrega lateral també s'implantarà a les urbanitzacions de Bellresguard, el Vilar, Llanaire, Gotmà, Silla, Boca i Hàbitat.
0: I d'avui, demà i divendres, i també dimecres de la setmana que ve, fins divendres. També fins divendres, precisament, hi ha canvis a la parada d'autobús aquests dies.
1: Uh-huh. Es tracta de la parada de bus del Parc Infantil que es trasllada a la placeta del Monument. Això és degut a les feines d'adequació i manteniment just davant del nou centre de salut.

0: I Pallensa organitza una nova edició del Mercat Veïnal de segona mà. Serà dia 7 de novembre.
1: El Port de Pallensa acollirà aquest dissabte 7 de novembre una nova edició del Mercat Veïnal de segona mà, una iniciativa que fomenta la reutilització d'objectes i el consum responsable. El mercadet tindrà lloc a la plaça Miquel Callón, que entre les 9 i les 2. Les persones interessades en participar-hi ja poden formalitzar la seva inscripció. El termini per apuntar-s'hi romandrà obert fins dimecres 4 de novembre i per més informació i per consultar els detalls de la inscripció les trobareu a la web de l'Ajuntament de Pallensa.
0: I de l'Ajuntament també convoca la tercera reunió participativa sobre les rutes escolars segures. La trobada tindrà lloc dimarts de la setmana que ve, dia 20 d'octubre, a les 7 de l'hora baixa, en el Saló Cultural d'Humoll, i està obert a la comunitat educativa, associacions, entitats, establiments i altres agents implicats.
1: Durant la sessió, el consistori informarà de les rutes que es preveu executar i presentarà els acords adoptats entre les diferents àrees municipals, especialment en matèria de mobilitat i de la policia local. A més, es crearan grups de treball per concretar diferents aspectes del projecte i recollir propostes dels participants. També s'explicarà la proposta de la prova pilot, que inclourà una simulació participativa de les rutes amb l'intenció de diferents agents vinculats al projecte.
0: I avui comença el termini per adherir-se a la campanya Bons Mallorca 2026, dotada amb 800.000 euros per impulsar el comerç local.
1: El Consell de Mallorca ha obert la convocatòria de la campanya Bons Mallorca 2026, dotada amb 800.000 euros per donar suport al comerç local i fomentar el consum de productes de proximitat davant l'augment dels costos energètics i del transport derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. La campanya permetrà obtenir bons de descompte de 20 euros amb un màxim de 5 bons per persona, és a dir, fins a 100 euros, i per utilitzar-los caldrà fer una compra mínima de 40 euros en productes inclosos en la convocatòria. Els bons estan destinats a persones majors de 16 anys empadronades a Mallorca i es podran bescanviar per productes locals, ecològics, amb denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, així com per productes artesans que compleixin els requisits. Els comerços, autònoms i entitats interessats en participar-hi poden presentar les sol·licituds a través de www.bonsmallorca.com. El termini s'obrirà avui, 14 d'octubre, i romandrà actiu durant 15 dies hàbils.
0: I el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola repetirà aquest dissabte, 17 d'octubre, la jornada d'anellament científic d'aus. És una activitat gratuïta que tindrà lloc entre les 9:30 del matí i la 1.
1: Durant la jornada, els participants podran descobrir en què consisteix el marcatge i l'anellament científic d'aus, una metodologia utilitzada per recopilar dades en estudis i seguiments ornitològics. L'activitat serà impartida per Cristina Fiol, biòloga i anelladora experta d'aus. La participació és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Les persones interessades podeu trobar el formulari d'inscripció al perfil de les xarxes socials del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola. Si plou, ho passaran el dissabte 24 d'octubre.
0: Sí, ara mateix les previsions no són molt favorables i ens han anunciat que queden places i això, si plogués, ho passarien a l'altre dissabte. Més coses per aquest cap de setmana, també pendents d'Ocel, però hi ha una doble activitat a Cala Murta, càrrec de la Fundació Roger Villalonga, dissabte excursió i diumenge la diada de Cala Murta.
1: Aquest dissabte la Fundació farà una excursió a Cala Murta oberta a tothom, que anirà fins al Coll dels Ams. És una activitat gratuïta, però és necessari demanar autorització per l'accés als cotxes. És Joan Coma, gerent de la Fundació, qui ens ho explica.
2: Enguany anirem a un coll dos ans, que es diu, que seria la muntanyola que hi ha quan baixes a la platja de Cala Murta, seria la part de la dreta que dona a la vessant de la badia de Pollença, no?
1: Pel que fa a diumenge, l'entitat organitza la tradicional diada de Cala Murta enguany amb un especial homenatge al poeta pollancí Bernat Xifra. Els actes començaran a les 10:30 amb una xerrada i recital sobre Bernat Xifra, a les 12:15 un acte poètic musical amb el cor de Pollença i els rapsodes Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat, i a la 1 hi haurà un refresc. Hi haurà bus gratuït amb inscripció prèvia que és necessari fer, i per si voleu autorització per cotxes vos podeu informar al 971-53-37-12. Mons ho explica també el gerent de la Fundació.
2: Un bus gratuït que parteix de Pollença a les 9:30 davant un monument. Aquí sí que s'han d'apuntar a la Fundació, o bé enviant un correu, o bé telefonant. A les 9:50 arribarem, recollirem el mateix en el port de Pollença, i a les 11, a la Murta, un col·loqui xerrada parlant d'en Bernat Xifra. A les 12:15 hi hauria un concert de Pollença en diferents rapsodes que reciten poemes d'en Bernat i qualcun que no són d'en Bernat. Damunt la 1 hi haurà un refresc per tots els assistents, i a la 1:30 l'autocar torna.
0: I canviant de qüestió, la base aèria de Pollença obri dues places per a civils com a reservistes voluntaris.
1: El Ministeri de Defensa ha convocat 500 places de reservistes voluntaris al llarg de l'Estat. Les Forces Armades, dues de les quals que corresponen a la base aèria de Pollença, en concret, s'ofereix una plaça de tropa per a l'especialitat d'hostaleria i una de suboficial per a l'electricitat, destinades a persones amb titulació o l'experiència professional requerida. Les persones interessades han de tenir nacionalitat espanyola, complir els requisits d'edat i superar el procés de selecció. El termini per demanar cita prèvia acaba el 25 d'octubre, mentre que la documentació s'ha d'haver presentat abans del 27 d'octubre. Els seleccionats hauran de completar una formació militar i assumir un compromís inicial de 3 anys com a reservistes voluntaris.
0: L'Associació de Veïns d'Humoll informa que les activitats d'esplai començaran aquest dissabte, dia 17 d'octubre, però és important recordar que s'ha de fer prèviament la inscripció.
1: Són activitats destinades a infants entre 5 i 12 anys que es fan un dissabte cada mes entre les 4 i les 6:30. Fan, entre altres coses, gincames, manualitats, cuina i esports. El preu per la matrícula són 10 euros. Les inscripcions les podeu fer dijous i divendres entre les 6:30 i les 7:30, i el dissabte entre les 11 i la 1 al local de l'Associació de Veïns.
0: I més propostes per als infants, perquè la setmana que ve hi ha un contacontes a la Biblioteca d'Humoll.
1: Així ens arriba de l'àrea de biblioteques, que informa que aquest dilluns que ve, dia 19, hi haurà contacontes amb el Pispallibres. Qui està robant tots els contes? És per infants de partir de 4 anys. Serà a les 5:30 a la Biblioteca del Port de Pollença. És una activitat gratuïta, i per fer inscripció vos podeu dirigir l'adreça de correu electrònica mediadora@ajpollenca.net.
0: I Pollença celebra la Setmana del Pa amb una ruta per a fons tradicionals. Això ho organitza l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears.
1: I és que aquesta tradicional ruta per al fons i pastisseries de les Illes també es fa a Pollença, amb una visita conduïda per Tomàs Vivot, que recorrerà tres fons emblemàtics: Can Visquerra, especialitat en dolços i pastissos; Font Formentor, premiat pel millor pa moreno l'any 2024, i Can Banya, especialitzat en encimades. La ruta serà demà dijous, 15 d'octubre, a les 10, amb sortida des de la plaça Major de Pollença. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a les xarxes de l'Agència de Desenvolupament Regional.
0: Un any més podran gaudir de la trobada de baldufes. Enguany arriba la 8a edició.
1: La trobada serà aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre, i tornarà a jocs, premis, tallers i olimpiades baldufers, i dos espectacles de nivell internacional. A més, dissabte també es podrà gaudir a la 1:30 d'una paella popular per 10 euros.
0: I tenim moltes propostes per la setmana que ve, així que les començam a avançar perquè pugueu organitzar les vostres agendes i no vos en perdeu cap. Començam a la celebració de les Verges, la tradicional cantada de serenates de corda marada, que això serà dimarts que ve, dia 20 d'octubre.
1: Els carrers es tornaran a omplir, els carrers de Pollença es tornaran a omplir de música i cançons tradicionals amb motiu de la festa de les Verges. Corda marada, la participació de diversos cantaires i músics ha preparat una nova cantada per mantenir viva aquesta costum popular mallorquina. La trobada serà dimarts que ve, dia 20 d'octubre, a les 8:30 amb una primera actuació a la plaça Major i des d'allà els participants continuaran cap a la plaça dels Sagràs i altres carrers del poble portant les serenates a diferents indrets del municipi. La iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Pollença i convida petits i grans a sortir al carrer i sumar-se a una celebració que forma part de la tradició local.
0: També la setmana que ve, Pollença acollirà la segona trobada implicat de municipis de Mallorca actius pel català.
1: Can Llobera serà l'escenari d'aquesta segona trobada organitzada per Plataforma per la Llengua. L'edició d'enguany es focalitzarà de manera urgent en la defensa i regulació dels drets lingüístics en el sector de la restauració, el comerç i el consum general. Serà dissabte 24 d'octubre entre les 10 i l'1:30. El procés d'inscripció gratuïta ja està obert i s'ha de realitzar emplenant el formulari web oficial habilitat a la Plataforma per la Llengua.
0: I el mateix dia 24, dissabte de la setmana que ve, los Darien t'oferiran un concert i una ballada solidari a benefici de Puig de Maria en el claustre del convent.
1: Serà a partir de les 8, actuaran i hi haurà servei de bar i aperitius. Els tiquets són un donatiu de 10 euros, es poden comprar a l'Electrònica Quadrado, a Nou Sedanà, Loteries Ballori, Drogueria Reus i les associacions de la tercera edat d'aquí de Pollença.
0: Moltes coses per la setmana que ve, perquè també s'organitza un vermut solidari a càrrec de Prodis i amb un concert de Suasi.
1: Serà la plaça Bea, que l'acollirà el pròxim diumenge, 25 d'octubre, un vermut solidari a càrrec de Prodis, una proposta que combinarà una trobada solidària amb música en directe. L'activitat començarà a partir de les 11:30 del matí i a les 12:30 tindrà lloc el concert de Suasi, que posarà la nota musical a la jornada.
0: I també vos començam a fer avanços per principis de novembre. Teatreros i Coilón, en col·laboració de l'Ajuntament, organitzen Turullom, la primera mostra de teatre amateur de Pollença, i això serà els dies 6, 7 i 8 de novembre.
1: La mostra de caràcter solidari comptarà amb la participació de 5 companyies teatrals que presentaran les seves obres al llarg de 3 dies. A més de les representacions teatrals, la programació inclourà activitats col·laboratives i participatives com una mostra de tallers i Turullum de nit, una proposta de micròfon obert que convida el públic a participar-hi. Nombroses persones ja col·laboren en la preparació d'aquesta primera edició que vol reunir diferents propostes i històries al voltant del teatre a Pollença. L'organització publicarà pròximament la programació completa de les obres i la resta d'activitats. Però per a més informació podeu consultar les xarxes socials de Teatreros i es pot visitar la plataforma Tiquet i Bé.
0: I vos hem d'avançar que Andrea Motis actuarà a Pollença. L'Iglesi de Montición acollirà dia 22 de novembre una actuació de l'alternativa Jazz Band, una formació creada especialment per a la desena edició del Festival Alternativa Jazz.
1: El projecte reunirà 4 músics amb trajectòries i estils diferents. Andrea Mutis a la veu i la trompeta i Jasper Hoiby al contrabaix, Marta Paeres al piano i Joan Tarol a la bateria. La proposta segueix la filosofia del menatge jazz d'Alternativa, que consisteix a reunir músics que no formen habitualment una mateixa banda per explorar noves sonoritats a través de la improvisació i l'interacció damunt l'escenari. Així, el concert es planteja com una trobada musical en què les composicions poden transformar-se i prendre direccions inesperades a partir de l'aportació de cada intèrpret. L'actuació a Montación serà una oportunitat per descobrir aquesta formació creada per a l'ocasió en què 4 músics combinaran les seves personalitats artístiques per donar forma a una proposta conjunta. L'entrada ja es poden comprar a www.alternativa.com per un preu de 20 euros.
0: I passam a la informació esportiva. L'empresa pollencina Eivo s'uneix a la Liga i al govern per combatre l'assetjament en el futbol base.
1: L'empresa de Pollença Eivo, especialitzada en la retransmissió de l'esport base, col·labora amb la Liga i el govern de les Illes Balears per combatre l'assetjament, el racisme i la violència en el futbol base. En el marc del projecte La Liga UBS es repartiran amb més de 2.000 braçalets amb missatges de rebuig a la violència. A més, Eivo difondrà les campanyes de sensibilització de La Liga a la seva plataforma i a les retransmissions, arribant a milers de famílies i aficionats. La iniciativa vol fomentar el respecte, la convivència i uns entorns segurs per als infants joves dins i fora del camp.
0: Demà dijous, Pollença serà l'escenari de la tercera etapa de la 29a Challenge Volta a Mallorca de Ciclisme Masters en sortida i arribada en un moll, en els restaurants Tolos.
1: Les distàncies seran de 69 km per categoria, màster 50-60 i de 111 km per al màster 30-40. La sortida de la cursa serà a les 9 i diumenge de 8 d'octubre. La Copa d'Europa de Ciclisme Masters també es decidirà al Port de Pollença, amb sortida i arribada des del ProCycle Hire Mallorca. Serà una jornada decisiva en la qual es coronaran els nous campions d'Europa. Es tracta d'un esdeveniment plenament consolidat en el calendari amateur d'Europa i en aquesta edició s'espera que la participació sigui d'un 250 ciclistes d'una vintena de països diferents.
0: I per acabar, també es porta la Badia de Pollença a la Copa d'Espanya de la classe ILCA 4. Se celebrarà a les aigües del Port de Pollença del 29 d'octubre a el 1 de novembre.
1: Aquesta regata que està organitzada per el Real Club Nàutic del Port de Pollença, per la delegació de la Real Federació Espanyola de Vela, amb col·laboració de la Federació Balear de Vela i l'Associació Espanyola de la classe ILCA. Les inscripcions ja estan obertes a través de l'apartat de regates del web del club. El termini per presentar les inscripcions finalitzarà el dia 18 d'aquest mes.
0: I de fins aquí repàs de l'actualitat. Arribam a les 12:48. Jaume, nosaltres ja mos acomiadam dels nostres oients, però a partir de la 1:15 al Món del Vi tindrem en Antoni, tot i que sigui un programa embotellat, com ell diu.
1: Embotellat.
0: Ell vendrà per fer la presentació. Ja hi ha una de les seves col·laboradores,
1: ja
0: en Norma Mario, ja la tenim per aquí també.
1: Sí.
0: I detendrem el Món del Vi i ja sabeu, després a partir de les 5 vos acompanyarà en Bruno amb els petits plaers d'aquesta dimecres. I avui vos recordam, m'ho han dit a primera hora i ho tornem a dir ara, la programació d'avui cap vespre allà ronda l'oposició, serà el torn de Tots el Pi, vendrà el regidor Josep Marquet. Després en Bruno entrevistarà a l'autor i productor Xus Martín de l'obra 3 segons, que podeu veure aquesta
1: divendres,
0: en el club. Bé, i per acabar, col·laboradors mallorquinistes de la setmana, o Pipero, a menjar pipes i supos que estaran contents, perquè
1: sí, ha guanyat.
0: El Mallorca va guanyar el darrer partit. I de nosaltres vos deixam amb un poquet de música. A la una escoltareu l'actualitat informativa d'Ivetra Ràdio i, com han dit, després seguim amb el Món del Vi. Gràcies per sintonitzar-nos. Fins demà.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat avui el seu baròmetre del mes d'octubre, la primera enquesta amb intenció de vot d'ençà de la convocatòria de les eleccions generals per al pròxim 29 de novembre. Aquest sondeig, elaborat en plena precampanya i immediatament després de la intensa polèmica pel desallotjament de Mari Carmen Abascal, situa el PSOE com a vencedor clar amb un creixement notable.
2: En concret, l'estudi demoscòpic atorga als socialistes una estimació de vot del 34%, fet que suposa un augment de 3 punts respecte al mes de setembre. Per la seva part, el Partit Popular pateix una davallada de 3,3 punts i es queda en el 22,2% dels suports. Amb aquestes dades, el PSOE duplica la distància de fa un mes i eleva el seu avantatge sobre els populars fins als 12 punts. Pel que fa a la resta de formacions polítiques, Vox es consolida a la tercera posició amb un 17,1% d'estimació, mig punt més que el darrer mostreig. La coalició Sumar Front Ampli se situa en el 6,1% de les paperetes, mentre que Podem baixa fins al 3,1% dels sufragis.
1: L'habitatge serà un dels temes centrals de la campanya electoral. Precisament avui destacam que només un 8% dels joves de les Balears es varen poder emancipar l'any passat. Aquesta dada representa una caiguda de 8 punts en relació amb l'any 2024 i és la pitjor dada històrica. En té més detalls, Caro Moreno, bon dia.
3: Bon dia. El president del Consell de la Joventut de les Balears, Pau Emili Muñoz, lamenta que el cost del lloguer representa gairebé el 124% del salari d'una persona jove. Segons Pau Emili Muñoz, aquestes xifres demostren que les mesures que s'han pres fins ara no han solucionat la crisi de l'habitatge. És per això que demana als polítics altres mesures, com topar el preu del lloguer o prohibir la compra a estrangers.
4: Els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això, se volen afectats? És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills o els seus nebots. Per tant, mirin al voltant seu i vegin com de greu és la situació.
1: En plana turística, els hotels de Palma han registrat un 89% d'ocupació aquest estiu, una xifra lleugerament inferior que la de 2025, però que el sector valora de manera positiva perquè asseguren dur implícita una estabilitat i un turisme de qualitat.
2: A més, els hotelers destaquen que, tot i que l'estada mitjana ha estat més curta, hi ha hagut més turistes i el cost per habitació ha augmentat un 8,9%. De cara a la temporada baixa, asseguren que les previsions són positives i que continuaran fomentant la cultura, la gastronomia i el turisme de congressos per augmentar la clientela. Mercè Peñarandas, la gerent de l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major.
5: Ya sabemos que el contexto geopolítico, la energía, costes, capacidad de gasto de algunos de nuestros mercados nos obligan a trabajar cada una de las reservas. Pero bueno, como decíamos, para Palma la prioridad sigue siendo trabajar esos y reforzando los primeros y últimos meses del año.
1: I els Reis ja són a Melilla per posar el punt final a una històrica visita institucional per les dues ciutats autònomes. Milers de persones els han rebut al carrer amb banderes d'Espanya. Els monarques han sortit al balcó del Palau de l'Assemblea per saludar aquestes persones que s'han congregat als voltants a la plaça d'Espanya.
2: Aquest viatge, el primer d'ençà que varen ser coronats, arriba 19 anys després de la darrera visita d'un monarca espanyol a aquests territoris efectuada pels reis Joan Carles i Sofia l'any 2007.
1: És la una i 4 minuts amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a IB3 Notícies.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Sofia, que escoltes?
2: Ai, no, però què creus que escolt?
1: Ràdio Pollença, quan cada dematí?
2: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
2: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9, Ràdio Pollença.

Bé, molt bones tardes, oients, benvinguts un cap vespre més al magazín de Ràdio Pollença. Avui tenim un cap vespre carregat d'entrevistes, de seccions i de més. Però bé, com sabeu, ara vos informarem de què farem aquest cap vespre i seguidament farem un repàs a l'agenda i estarem en directe avui fins les 8 de l'hora baixa. Començant ara, a les 5 i mitja tindrem ronda l'oposició i és el torn de Tots al Pi de Josep Marquet. Parlarem de temes d'actualitat del municipi, també un poc d'actualitat nacional, ja sou habitatge, eleccions i d'altres. Tot seguit, just després d'això, a les 6 tenim una entrevista telefònica amb Xus Martín, autor i productor de l'obra 3 segons, que se la podrem veure apoyant-se aquesta setmana. Més detalls avui a les 6 a la seva entrevista. I quan no pot ser, un dimarts a les 7 avui toca Upi, però vendran ben contents, ja que varen guanyar contra les Palmes, ho necessitaven, i s'han col·locat quarts a la classificatòria. També va qualque incident amb uns ultres, a més si ho comenten un dia d'avui, però bé, com sabeu, aquesta tertúlia de futbol sobre Mallorca, avui a les 7 aquí a Ràdio Pollença. I amb això, amb Upi, però arribaríem a les 8 i acabaríem un dia d'avui. Molt bé, com vos han dit i sempre feim de fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana, de dies que queden, perquè com som aquesta setmana va començar un poquet més tard, degut en aquest dilluns que era festa, que era un dia d'Espanya, un dia nacional, un dia per excel·lència. Però bé, vos hem de comentar abans de res que s'esperen pluies, un 80% abans de les 6, està un poc ennigulat ara apoyant-se si goitau per la finestra, però bé, les màximes han pujat un poc avui fins a 28 graus, sí que hi haurà una mínima de 16 i fins a les 6, segons AEMET, s'esperen pluies amb una probabilitat del 80%, així que agafeu per aigua, per si de cas. Ara sí, anem amb l'agenda. Podem recordar-vos que tenim clubs de lectura a Pollença i Humoy. A Pollença serà Can Llobera, un club de lectura infantil. I en Humoy també a la biblioteca n'hi haurà per adults a les 7, de juvenil de 14 a 18 anys a les 6, infantil de 8 a 13 anys a les 5. Més coses, altres qüestions. Aquest cap de setmana la Fundació Roger Villalonga té dos dies d'activitat. Dia 17, excursió a Cala Murta. Està oberta a tothom, al Coll dels Ams. És gratuïta, però se necessita autorització per si heu d'anar amb el vostre vehicle particular. Diumenge se farà després d'aquesta excursió, és a dir, dissabte l'excursió. Diumenge serà la diada de Cala Murta. A les 10 i mitja hi haurà una xerrada vers Bernat Cifra. A les 11:45 hi haurà un acte poètic musical amb el cor de Pollença i els rossos Margalida Tous i Ramon Cavaller, acompanyats de Pere Rosselló i Miquel Montserrat, i a la una hi haurà un refresc. Proporcionen un servei de bus gratuït, vos heu d'inscriure prèviament, i també és necessària autorització per a cotxes particulars. Podeu contactar amb la Fundació Roger Villalonga directament. També hi haurà campanya de donació de sang aquest divendres en UPAC de Pollença i dilluns, dia 26, en Humoy. Podeu reservar cita a donasang.org. Hem de parlar també de quintes. L'U54 celebren uns 72 anys amb un dinar a la Parra, dia 31 d'octubre. A les dues vos podeu inscriure allà mateix a la Parra. La del 47 també ho farà la Parra, però serà dia 7 de novembre a l'U45. Podeu contactar en Tomàs al 662-353-984. Recordant que tota la informació, dades, horaris, telèfons, ho teniu a la secció d'agenda a la nostra pàgina web. La quinta del 48 també fa un dinar, però serà en Utolos, també 31 d'octubre a l'1:30. Podeu contactar en Felip Cerdà al 627-406-483. I fins demà la tropa de cornetes i tambors del soldat té portes obertes fins dia 15 d'octubre, fins demà de 8 a 9 en el pati de Joan Mas. Esplai Bon farà un taller de varetes màgiques dia 17 d'octubre a partir de les 5 a Camp Boom. És gratuït, el preu és la voluntat, diuen, i vos podeu inscriure a través de xarxes.
L'Associació de Veïns d'Humoi també posa en marxa aquest dissabte les activitats d'esplai per un curs 26-27 per infants de 5 a 12 anys. Hi haurà propostes com gincanes, manualitats, cuina, esports, també sessions un dissabte només, i seran de 4 a 6 i mitja. Són 10 euros de matrícula i les inscripcions les podeu fer a partir de demà fins divendres de 6 i mitja a 7 i mitja o dissabte d'11 a 1 en un local de l'associació. Can Boom demà fa un intercanvi de roba infantil, accessoris i joguetes. Podeu deixar el que pugueu reutilitzar i vos donaran un val per bescanviar el dia de demà. La Dariant farà un concert i balada solidària a benefici del Puig de Maria. Això serà dissabte 24 d'octubre, la setmana que ve, en un claustre del convent. A partir de les 8 actuaran i hi haurà un servei de bar i aperitius. Utiquets són un donatiu de 10 euros i es poden comprar a Electrònica Quadrado, Nou Sedenal, Loteries Ballori, Drogueria Reus i a les associacions de la tercera edat de Pollença. Hem de parlar de l'Associació de Veïns de Pollença, també, a més de la d'Humoi, perquè fan una excursió a Lluc diumenge, aquest diumenge, amb dinar i tornada amb bus. Són 28 euros, vos podeu inscriure a la seva caseta. I l'Associació de Persones Majors Mar Blava d'Humoi celebrarà les festes de les Verges. Serà dimecres 21 d'octubre, dimecres de la setmana qui ve, de 5 a 7, amb bunyols i una xocolatada. A les 7 i quart hi haurà un bingo extraordinari, típic bingo amb sortejos i música. La bossa de bunyols en xocolata tindrà un preu de 5 euros, mentre que només bunyols seran 3 euros. Ens informen, podeu comprar tickets a l'oficina de l'associació dimecres, divendres, dissabtes i diumenges cap vespre. Ara, agenda dia a dia. Cineclub ha tornat després de l'estiu i aquest dijous se projectarà Caso 137, un thriller policial de producció francesa que es posa i denuncia la brutalitat policial. A les 8 en el Club Pollença les entrades són 4 euros per socis, 6 per no socis. Divendres 16 en el Club també hi haurà una obra de teatre de la que parlarem avui a les 6, interpretada per Alejandra Catalán i Carlos Talavera. Serà divendres 16 aquest divendres a les 8. Podeu comprar les entrades en un Club. I dissabte se presentarà l'editorial Veus Propis en un Club Pollença a les 8 amb Maria Martorell, que impulsa aquesta editorial. I un cap de setmana amb el Dufes. Sí, divendres 16 d'octubre a les 4 i mitja s'obriran les portes d'aquesta trobada mallorquina de Baldufes, la 8a edició. A les 5 i mitja hi haurà jocs i premis i a les 7 i mitja a la plaça Cales Monars hi haurà l'espectacle Rituals de la companyia Hack Collective. Dissabte seguirà aquesta trobada de Baldufes, com dèiem, un cap de setmana en dos dies dedicats a aquesta trobada. A les 10 del matí s'obriran les portes. A les 10 i mitja hi haurà tallers, a les 12 espectacle amb un nom portuguès que no sé pronunciar i és a càrrec de la companyia L'Art 12 L'Ar. A la 1 i mitja hi haurà una paella popular de 10 euros i a les 4 i mitja se faran les Olimpiades Baldufes. I bé, vos recordem abans de res que tenim exposicions encara en un convent, a Natureza Albana Afonso, en un Club, la Xesca ha ensenyat un món, la vida i l'obra de la filla il·lustre de Pollença. Teniu també davant l'oficina de turisme d'Humoi Sons de Mà i en un passeig Sara Legui, fotografies guanyadores del certamen de Serra de Tramuntana. Molt bé, nosaltres ara fem una petita pausa musical i vos recordem que a les 5 i mitja tornarem a l'espai de la ronda a l'oposició amb Josep Marquet de Tots el Pi.

Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Bé, molt bones, oients. Nosaltres tornem, com cada dimecres, amb un espai on segur que passen uns regidors i regidores de l'oposició, i avui és el torn de Tots al Pi. Parlarem amb en Josep Marquet de l'actualitat del municipi, també tocarem un poc l'actualitat nacional, com bé sou temes d'habitatge, s'han convocat eleccions, d'altres, i bé, temes que preocupin tots el PI, que surtin en aquesta xerrada, així que bé,

0: quelque chose que l'on a de que je trouvais embolant, de que d'abord quoi, i que sabeu que no s'ha fet un manteniment bé o que ja està, ja complet el seu cicle, s'hauria de fer nova. I això se pot entendre i és normal. Lo que, per jo, el que no és normal és que la previsió... És a dir, l'any passat va passar i vam estar un munt de dies sense aigua, va haver molta gent afectada i tal. I però és que no se n'han après d'això. Vull dir, crec que hi hauria d'haver plans B i aquests plans B no hi són. Vull dir, hi ha pous de municipis, hi ha aigua d'això, hi ha altres depòsits que pareix que no estan en marxa i tot això pues, depèn només de l'aigua de Salada i només de un depòsit de Son Puig és molt greu. Vull dir, jo crec que l'Ajuntament o Enser, sabient aquesta problemàtica, sabient que aquesta tenonada té molt de problemes si se romp, pues, sempre hi ha un plan B de que quan això falla, pues, podrà tirar d'altres serveis o d'altres pous o d'altres depòsits, tenir alguna cosa guardat, fins i tot qualsevol lloc on se pogués endur camionades per poder després distribuir. Perquè és vera, no el mateix, si no està aquesta vegada hi ha hagut restriccions a llocs concrets i per poc temps, però per exemple l'any passat que va ser superllat, se van haver de cercar camionades, jo som gestor de comunitats, una comunitat que era grossa que no podíem estar sense aigua i que a més se consumia i tal perquè som molt de veïnats, aigües de cineu, vull dir, no? Vam anar a cercar.
1: I és més cara aquesta aigua, no?
0: Bueno, a més la part de transport, al final més o manco és igual de cara que el que pagues aquí, bueno, som cara, aigua de camions i això, però sí que aquesta falta de previsió de dir, mira, sabem que hi ha aquest problema, sabem d'endemà a Abacua, Abacua diu que reformarà aquesta tuberia, però mentrestant tenir un plan B, tenir unes maneres de que aquests talls siguin lo menos que molestos possibles per la ciutadania, no? I a més que quasi sempre reben els mateixos, dic, sempre tallen allà mateix, llavors dius, hombre, aquí pot llençar quan que ha estat afectat, però la zona de Calvari ha estat afectada cada vegada i dius, conya, hi ha altres zones, no? Llavors hi hauria de qualsevol sistema que se sabigués o que poguessin, pues el manco que potser si tu talles, diu, mira, tall, no me'n recordo quan eren nins, se tallava l'aigua i el que sabia és que te tallaven avui sí, demà no, i llavors què feies? Omplies poals i omplies coses per poder tenir una mica d'aigua per els serveis bàsics, no? I llavors aquí pues, també pues, a donar 12 hores a una banda i 12 hores a l'altra per poder anar repartint un poc perquè no tothom, no sempre hagin de patir el mateix. I amb això crec que sí que s'ha fallat per part de l'Ajuntament i per part d'Enser.
1: També, com parlava, com te comentava abans, hi ha hagut un pressupost destinat a tot aquest estudi i millora del clavegueram.
0: Sí, però això, no? Això
1: és un altre tema.
0: És un altre tema. Això realment, ara, en el cul d'ho tio, surten amb això i crec que no sé si hi haurà temps de fer-se o no. És veritat que en un moll ja en temps d'en Joan Cerdà Rull se va començar i se van reformar molt de tuberia, molt de clavegueram, i ara pues, clar, també ha passat bastant d'anys, suposo que hi ha altres pèrdues, i ara se torna a fer aquest pla, que és més que necessari, perquè clar, tenim un problema a la bahia, que per això no és només
1: de basaments,
0: hi ha moltes coses, hi ha molt, la bahia crec que té molt de diferents petits problemes que fan que després l'aigua no sigui la qualitat que hauria de ser, perquè hi ha fondatges, hi ha el tema del club nàutic, aquell espigón tan llarg que no deixa circular l'aigua bé, que potser per allà davall també s'hauria de fer qualsevol manera que l'aigua pogués circular, hi ha moltes coses, no? Però clar, això sí que és un tema necessari, el preocupant és que clar, arriba en el final de la legislatura i no sabem si se posarà en marxa o si només és un pla. Aquí també això és un poc preocupant, per dir-ho qualsevol manera.
1: Està per veure això. Hi va haver parlant del Port de Pollença també, sobretot, que hi ha hagut aquesta millora, segons anunciar l'Ajuntament, que un ajuntament local va aprovar l'adjudicació del contracte d'obres, bé, varen aprovar l'adjudicació d'obres per l'execució d'aquest projecte de la canonada del carrer Formentor de Moll. I bé, també creus que és necessària aquesta reforma?
0: Tot el que
1: aquesta...
0: sigui

0: millorar el que hi ha és necessari. El que passa és que, clar, s'ha de ser el millor més diligent. Vull dir, en aquesta legislatura el que s'ha donat compte és que s'ha estat poc diligent. Vull dir, que tot ha tardat molt i tot ha arribat molt tard i tot arriba molt a una col·lutió. I jo crec que quan tu inicies pues, s'ha de ser més diligent i les coses s'han de fer aviat i quan és necessari. I això sí que també és un tema que era necessari, que també s'havia de fer. És igual que ara també hi ha hagut un promoll, xerrant d'un moll, un tema aquest de contenidors, que s'han posat aquests contenidors nous de reciclatge.
1: Que van en targeta.
0: Sí, això ha creat un caos impressionant, perquè ha sortit per xarxes, la gent no sabia on havia de depositar ofens, després gent que cercava targeta no sabia on tenia la targeta, de fet encara les targetes no se reparteixen, han començat a repartir polets, que m'han dit que hi havia unes coses impressionants, i clar, jo crec que quan tu fas qualque cosa és molt important la previsió i l'anticipació, vull dir, si tu reparteixes un contenidor abans de repartir un contenidor, pues ja has d'haver informat, ja has d'haver repartit UPOAL, ja has d'haver repartit les targetes i la gent ja ha de saber el que passa. La gent s'ha trobat amb un contenidor nous i dius, i què fem amb això? On deixem ofens? On hem de posar la bossa? I molta gent deixava la bossa de fora. Igual que també hi ha llocs que han llevat el contenidor, ahir me van dir un guerrer que havien llevat el contenidor i que veïnats no saben on tenen el contenidor més a prop i estan deixant allà on antes hi havia el contenidor, estan deixant muntanyetes de fens, no? I això, tot això, aquesta falta de previsió que amb això sí que nosaltres demanaríem que se fos més diligent, que quan fan una cosa que està bé, que se faci, que a més això, aquest contenidor ja s'estava previst a la passada legislatura, posen-lo però són contenidors de càrrega lateral i tot això, que són molt més efectius en aquest moment, però clar, hi ha d'haver aquesta previsió i s'ha de tenir les coses, s'han de fer ben fetes des del principi.
1: Clar, això pot dur a debat també aquest tema de contenidors que s'obrin amb una targeta, entrar dins el tema de control, de qui els pot obrir, qui no, si... i ensat un poc aquest tema.
0: Sí, però la targeta és per un control, més, això,
1: clar, però molta gent per xarxes sí. També ha dit que clar, no estan d'acord amb això, que ells prefereixen obrir un contenidor i no sabre qui l'ha obert o qui no l'ha obert i...
0: Ja, però això només la targeta, però jo tenc que entendre només és per un tema del rebuig.
1: Sí.
0: Per controlar el tema de rebuig, no, de l'orgànic, perdona, de l'orgànic, per controlar el tema orgànic, i també, clar, quan hi ha aquestes tarifes que se van aprovar, que això molta gent tampoc no ho sap, és a dir, molta gent no sap que se va aprovar unes tarifes que tu, si tu t'adhereixes en aquest pla, que és per mera tir, però una cosa així que se deia... que te fan un descompte de la tassa de fens sempre quan tu reciclis. Per exemple, a Can Mare van venir en un moll, a Can Mare van venir igualment si tenia separat o tres contenidors, un de plàstic, un de paper, un d'envasos, i sí, perquè segons l'equip de govern, si tu separes, després quan vas a tirar-ho, ho tires separat i se recicla més. Ara veurem també, perquè clar, això ha començat enguany, perquè han de recordar que havia de començar un any abans per fallos d'informes jurídics i coses d'aquestes no se va poder fer, l'aprovació no va ser correcta, llavors s'ha retrasat un any i veurem ara, va passat aquest any, quin resultat ha dut, si hi ha hagut més reciclatge, no hi ha hagut més reciclatge, i el tema d'això. El que passa és que, clar, hi ha molta gent que tot això pues, no ho sap o no s'ha informat i potser sí que s'hauria de tornar a fer una altra campanya d'informació.
1: Clar, això que deies tu abans, que hi havia gent que deixava fer un muntonet on abans hi havia contenidor, això també bé, un grup de xarxes socials que molts coneixen, hi ha hagut un post on la gent està fent una crida per deixar ofens allà on eren contenidors o si no els poden obrir o contenidors, i clar, molta gent denuncia que poden veure que no se'ls ha informat, no saben què fer i no saben
0: com actuar. És un poc aquesta falta d'informació. Tu abans de fer una acció d'aquestes s'ha d'informar abans, no pots informar una vegada es pot el contenidor. Se van fer dues reunions l'altre dia
1: un dia passat, un matí de cap vespre,
0: però clar, jo crec que no és suficient. Jo crec que abans de posar-los, abans d'instal·lar-los, s'havia d'haver informat a la gent, escoltau, ara se canviaran de contenidors, hi haurà contenidors nous, hi haurà un que anirà en targeta, l'altre podeu fer així, i a més ara en tant de medis com hi ha xarxes, hi ha la ràdio, hi ha un munt de maneres, se poden fer reunions, doncs tot això Jo crec que això s'havia de fer abans. El problema és que quan tu ho fas a posteriori ja crees un mal estat en la gent perquè no saben què, i tot això pues, és perjudicial en el final, perquè la gent no està contenta amb l'equip de govern o amb l'Ajuntament, per dir-ho d'altra manera.
1: Bé, si t'apareix ja que parlam sobretot d'Humoll, ara, com haureu vist molts, ha sortit una associació per Humoll que bé vol reivindicar tots o problemes o mancances que diuen que pateix un municipi. No sé si estàs assabentat d'això.
0: Sí, bueno, jo sé el que he vist per xarxes, no he vist molta cosa més, el que he vist per xarxes, però sí que un ítem d'aquesta legislatura el que ha passat és que la gent s'ha queixat molt del dia a dia, és a dir, el dia a dia no ha funcionat. El dia a dia és la neteja de carrers, l'arreglar les aceres, arreglar els carrers que té l'asfaltat, la poda dels arbres, totes aquestes coses que és el dia a dia, que és el confort del ciutadà, això no ha funcionat. Hi ha hagut molt de desencant, hi ha hagut molta queixa, no només ara això, i clar, després de tanta queixa, doncs en Humoll, perquè la gent d'Humoll s'ha sentit més descuidada, però jo crec que a Pollença està passant el mateix, jo crec que això està passant a tot el municipi en general. Aquest dia a dia, aquests serveis no han funcionat en la diligència que haurien de funcionar, ha faltat a les meves campanyes de neteja. Sí, surten, que ja em fa molta gràcia, perquè xarxes, quan fan net un carrer, el taposen, i però fan tot el món, però és que fan el que toca fer. No fan res que no toqui, i no has de fer net només ara un carrer i demà un altre, sinó s'ha de dur un municipi net en general, i igual que s'ha de dur manteniment del dia a dia, en general s'ha de dur bé. I això jo crec que durant tota la legislatura, perquè si miram tot això de tantes xarxes com les preguntes que hem fet nosaltres en un ple, perquè quan nosaltres fem preguntes en un ple són queixes dels ciutadans, i molt bé, anem a dir, però jo demà de muntar això perquè no sé què. Els camins rurals també, la quantitat d'herbes i tal, que la gent ha de circular per mig en el perill que hi ha. Dir, és un pot tot, i jo entenc que també en Humoll ara hi ha hagut una gent que s'ha ajuntat perquè entenen que això no pot continuar d'aquesta manera, i hi ha aquesta queixa, però vamos, jo també dic, no maig eleccions. Vull dir que s'ha de votar un poc en cap a vegades, perquè la gent després vota molt alegrement, i això, i també el millor més que fer associació, també el millor que algú podria entrar en política, perquè
1: clar, això t'anava a dir, perquè
0: la falta a vegades tots els partits polítics passa el mateix, falta trobar gent que vulgui estirar, que vulgui anar endavant, i que també pues, aquesta feina és una feina que no és l'agraïda que hauria de ser, i que qualcú l'ha de fer, i també pues, a vegades dius, tenc que donar una passa i intentar fer qualque cosa per millorar el meu poble, i en democràcia això se funciona en les eleccions i en els partits polítics.
1: I això t'anava a dir, que ara ho estrec, que realment quin és l'objectiu d'aquesta associació, perquè si no és un partit polític, quin és?
0: Hombre, supos que aquesta associació el que vol és qualque manera fer pressió, tipus lobby, perquè s'inverteixi més dins Humoll i se netegi, se dugui el dia a dia, se dugui millor, se fallin les reformes, se mantengui bé, però clar, això pues, ho vol tothom, i el passatge, clar, el millor diuen si mos juntam i som un parell, pues és més bo de fer que cada un vagi a protestar, que cada un digui cosa, que cada un quan veu un carrer brut posi, aquí està brut això, pues mira, mos juntam, fem associació, i entre tots pues, podem fer més pressió perquè les coses millorin. Jo suposo que això és l'objectiu d'aquesta associació.
1: Clar, la diferència que deies tu, el millor seria més efectiu ficar-se un partit polític per...
0: Bueno, és a dir, jo no sé si és més efectiu o menys efectiu. El que sí que si tu estàs, si tu vols fer feina per al teu poble, en aquests moments la via és entrar dins un partit i entrar fent feina des d'aquell partit. Si te toca governar, doncs et governen, aportar les teves idees i ajudar que les coses vagin així com vagin, i si toca oposició, doncs de tota l'oposició fer control de governar i el que se fa malament, i anar-nos plens i fent preguntes i fent propostes perquè la cosa millori.
1: I bé, això és un dels temes d'Humoll. També volíem comentar, nosaltres traslladàvem el que vam per xarxes, també denunciaven parlant de Torrents, o Torrent de Cala Sant Vicenç, que un ciutadà diu que no se fan des que acabava aquesta torrentada, que va ser en el 2001, si no ve malament, i m'agradaria que comentessin un poc l'estat de neteja, Torrents, sí, i d'altres que en parlàvem.
0: L'estat de Torrents, el que circula dins la part urbana, això correspon a l'Ajuntament. És a dir, el que no està dins urbà és el Consell Insular, però el que està dins part urbana correspon a l'Ajuntament. Nosaltres, no passat ple, vàrem fer una pregunta amb aquest tema, a veure men, perquè, clar, ara ve ja l'època de pluges, i a veure men si se tenia la previsió de fer aquest torrentat. M'ho van dir que sí, que tenien la previsió de fer-lo, però de moment tampoc no s'ha vist res. I és ara que s'ha de fer, no hem d'esperar que plogui, perquè quan plou ja no em porta fallis net, perquè ja l'aigua se n'adu tot i després surt per allà on surt. Llavors sí que és necessari dur aquesta neteja, i sobretot aquest de Sant Vicent, tenint en compte el que va passar en el 2001, és important d'un lonet, i no és tan mal de fer aquest de Sant Vicent d'un lonet. Jo l'altre dia que hi vaig, l'altre dia de pagès, quan hi va valor de les festes i això, m'hi vaig fixar i ho vaig comentar, és que hi ha hasta figueres dins aquest torrent, han crescut figueres, llavors tot això dins un torrent, diuen que sí que va bé que hi hagi una mica de vegetació per aturar un poc l'embranzida de l'aigua, però aquest que és més urbà, que a més està encimentat i tal, que tenim una figuera allà enmig, jo crec que no és de lo més convenient, i crec que és un tema que sí que s'hi ha de posar a remei, perquè després quan hi ha una desgràcia, després el que beuen són els veïnats i és molt fotut, i jo crec que aquest i tots els torrents que mos passen per això, que sí que és competència de l'Ajuntament, i l'Ajuntament s'ha de posar fil a l'agulla i s'ha de fer.
1: Molt bé, això és un altre tema, i bé, volíem comentar també, com han dit abans, un poc de l'actualitat nacional, que bé, com bé sabeu, hi ha hagut moltes coses, decrets, eleccions, manifestacions, mobilitzacions per tema d'habitatge, per tema de govern, d'aquestes noves eleccions, i bé, no sé per on vols començar, però habitatge, eleccions...
0: Bé, jo crec que tot va en conjunt, perquè jo crec que les eleccions s'han convocat
1: per aquest tema de l'habitatge,
0: per un tema d'habitatge, per molt que Junts al final no va votar el decret no es van poder aprovar, llavors d'aquesta manera sí que, segons he llegit, però jo tampoc no som un gran entès de política nacional, però segons he llegit, sí que hi ha una comissió permanent, i amb aquesta comissió permanent ja no feia falta el vot de Junts, i se podrien aprovar i se podrien posar en marxa. I això està el que... Això, vull dir,
1: està clar que Pollença també patim molt aquesta problemàtica de l'habitatge.
0: Sí, però el problema de l'habitatge s'ha de solucionar, crec jo, donant una seguretat jurídica a l'arrendador. És a dir, en el que té la vivenda. És a dir, jo l'altre dia vaig estar... però ja hi ha un parell de coses.
1: Que creus que se lloguen més cares per tenir més seguretat?
0: No. A més, no se lloguen tan cares com pareix. És a dir, hi ha lloguers molt cars, lloguers de 1.000 i algo d'euros, 1.200, 1.300, 1.500, hasta de 2.000 euros, vull dir, allò ja és molt d'això. Però si anem a treure... Jo, clar, aquest tema, com que el tenc un pot tocar, perquè estic dins el col·legi d'administradors i dins l'administració de comunitats, hi ha la part horitzontal, que són l'administració de programament de comunitat, i hi ha la part vertical, que es diu que és llogers. Hi ha gent que només du llogers, i tenim molt d'això, i a més, nosaltres gestionem les fiances du llogers de la comunitat. Llavors, el tema és la mitja de lloguer no és tan alta com pareix. Hi ha molt de lloguers a 700, a 800, hasta 600 euros. Vull dir, no, n'hi ha de lloguer això. I, a més, una persona que lloga... Jo l'altre dia em parlava amb una persona que diu, tenc un client que tenia d'haver 4 pisos en un moll per lloguer, i en tenia 3 més com a segona línia, o no tant d'això, i una primera línia. Clar, la primera línia sí que demanava bastant això, però els altres, m'ho va dir això, diu, els allotja per haver 700 euros. Perquè què li interessa a aquesta persona? Tenir una seguretat de que cobrarà cada mes, tenir una seguretat de que no li destrossaran el pis, i tenir una seguretat de que el lloguer té cuidarà aquell pis i que pues les coses, tot, el llum, l'aigua, pues tot fluirà i no tenir problemes. Clar, moltes vegades la gent deixa de llogar, hi ha molt de pisos que no estan en el mercat perquè no hi ha aquesta seguretat jurídica. Vull dir, tu te queda, tant un inquilino, te paga la fiança, te paga el primer mes, deixa de pagar, estàs un munt de temps per treure-lo, i llavors encara si després és això, que ja no pot fer el desauci, però no sé què, i clar, aquesta falta de seguretat, això fa que molta gent no tregui aquesta majoria del mercat. I a més, jo li dic una cosa, hi ha gent que ha invertit en vivenda per tenir un complement a la pensió, per exemple, o per tenir un ingrés més. Vull dir, hi ha gent que s'ha gestat tot bé amb altres coses, altres s'han fet plan de pensions, altres han viscut la vida, ja ho veurem, i n'hi ha que han dit, no, jo me compraré dos pisos i els podré llogar i això me complementarà la meva pensió. Clar, aquesta gent tampoc no la poden criminalitzar. És vera que aquí també jo som molt crític, que hi ha una sèrie de pisos, de banys, que han anat a fons de buitre, que quan hi va haver la crisi de 2008, l'Estat va rescatar els banys.
1: Per una pixera.
0: L'Estat va rescatar els banys, i els banys se'ls van adjudicar, se'ls van quedar perquè la gent no podia pagar les hipoteques, i que ara això, els banys els han venut a fons de buitre, i que a fons de buitre pues, fan el que fan. Aquests, amb això jo sí que som molt crític, i crec que aquí s'hi havia de ficar mà, però en això en concret, i a més, aquests banys han estat rescatats en el nostre tot bés i no els han tornat i estan fent negoci. I a més, han deixat de pagar a moltes comunitats perquè no s'oposaven. Els banys se'ls executaven, la hipoteca, però no els registraven. No se registrava fins que no se venia. I llavors, si, clar, segons la llei això, tu estàs obligat a pagar l'any en curs i quatre anteriors, però si feia 8 anys, hi havia 4 anys que la comunitat perdia dos vegades que tocava pagar aquella primera comunitat. Jo amb això sí que som molt crítics, i crec que aquí, en aquest bany, sobretot i tal, s'hi hauria d'haver ficat un pot de mà i amb aquest fons de buit. Això sí. Ara, en lo petit propietari, o gran propietari, o qualsevol propietari...
1: Clar, però això és un altre, que és un petit propietari.
0: Pues una persona que té 3 o 4 pisos, al final, també hem de saber per què els té. Vull dir, els té perquè ha fet un esforç l'home per poder-los comprar o perquè li han vengut d'herència. I això, però si li han vengut d'herència també és perquè els seus pares han fet un esforç o els seus predis van fer un esforç. Vull dir, tampoc no poden criminalitzar. I un que no fa cap esforç, jo no faig cap esforç, jo no faig això, jo me'n vaig de viatge cada any, jo no això, i després vull que me donin una vivenda. També, jo sempre ho dic, sempre ha costat molt comprar una vivenda. És vera que ara els preus estan un poc exagerats, que també l'altre dia anant a l'Observatori de la Vivenda, dels preus que s'anuncien a les plataformes Idealista, en els preus que realment se ven, hi ha un 40% de diferència.
1: Clar, això són preus també molt inflats per si...
0: És molt, perquè al final pot trobar coses que se fa, però clar, has de fer una hipoteca, t'has d'endeutar per molt de temps, i això sempre puja, vull dir, clar, i sempre ha estat difícil. I jo dic, antes el preu de pisos era molt més barat, però s'ho pagaven els interessos de 7 i de 8%. Llavors, si no hi ha un pot de cultura d'esforç, és complicat aquest accés a la vivenda. Qui ha d'haver ajudes, qui ha d'haver això, però qui ha d'ajudar a l'accés a la vivenda i qui ha de tenir un problema a l'accés a la vivenda és l'administració. El que no crec que no s'ha de fer és posar aquest problema damunt un particular. Qui ha de tenir aquí, qui ha de donar la solució a l'administració. I si hi ha de donar, si ha d'haver més vivenda social, ha d'haver més vivenda social. I si l'administració a través de l'IBABI, que en aquest cas tenen l'IBABI, pues ha de poder donar un pis a gent que no pot arribar o no pot arribar a una vivenda, o gent que l'han d'associar per qualsevol problema i necessita d'això, doncs l'administració l'ha d'afavorir. Però l'administració, no el particular, perquè el particular també ha fet un esforç per tenir allò.
1: I és un...
0: Bueno, ha fet un pot de...
1: Sí, però, un pot de pinzellades per tot, és un tema molt complex.
0: És un tema molt complex, i és molt de difícil solució, però s'ha de fer feina, i per exemple, ara hi ha el tema aquest de doblar lloguer segur, que per això és ideal, tant per una banda com per l'altra, perquè un lloguer paga un 30% menys, i el lloguer té una seguretat de què cobrarà i tal, que és un tema que comença a arrencar, vull dir, ha costat, i costa arrencar, però que la gent així com el coneix, pues, això, vull dir, jo... una m'han contat un cas d'un lot i li van dir, mira, aquest pis teu perfectament podries cobrar 2.000 euros.
1: És a dir, però t'ho paguen tot sense...
0: No. Vull dir, un pla lloguer segur a Mallorca, el màxim són 1.500. I la gent immobiliària o la gent administradora de finques que li tramitava això, li va dir, tu d'això em podries cobrar 2.000 euros. I ella va dir, no, jo m'estim més, 1.500. El que té la seguretat jurídica. 1.500 d'un pla lloguer segur, que aquest 1.500 en l'arrendador són 1.200, un peix que estava molt bé, per l'ho vist, que no, un 2.000 sense aquesta seguretat jurídica. Però t'ho dic, per això l'important és això, és aquesta seguretat jurídica, perquè la gent que té una casa o un pis la posi en un mercat i no li sàpiga llogar-la.
1: Clar, que el problema, al final, si deixa de pagar, el tindrà l'administració i no la persona.
0: Clar.
1: I bé, sí, és un tema. I també el que comentaves abans de les plataformes, una cosa és que molta gent no se pot permetre potser pagar 2 mesos de fiança, més o més
0: això,
1: de curs i l'altre.
0: Hi ha d'ajudar en això a l'administració. Vull dir, si tu no pots, tu has de poder anar a l'Ibavi, en aquest cas, perquè aquí a Mallorca, sí, a Balears, a l'Institut Balear de la Vivenda, pues, i l'Ibavi, pues, t'ha dit, escolta, tenc ara un pisos, que ara n'han de fer, en un moll, allà és a Gomà, pues, en faran 25, pues, tenc un pisos allà, i jo te puc ajudar a donar-te accés en aquesta vivenda, i si tu no pots pagar això, pues, jo t'ho facilit, però això ha de ser l'administració que ho ha de fer. El que no li poden dir a un propietari, escolta, tu ara no pots treure aquesta gent i ja has d'estar aquí, ja tens aquesta gent de dins en el teu pis i no cobraràs perquè no poden pagar. Bueno, però i quina culpa té aquella persona? No poden, jo crec que no poden carregar damunt tu particular el que toca fer l'administració.
1: I doncs creus que l'administració haurà de tenir més responsabilitat?
0: Claro.
1: Més ser intermediari, no?
0: Exacte. Vull dir, la que ha d'ajudar en això, i de fet, ajudes per accés a la vivenda, vull dir, bueno, joves, tot això, hi ha maneres, igual que t'ajuden també si qualcú vol comprar qualque vivenda, que també, jo t'hem dit, tu has de comprar una vivenda petita, d'un quarto, vull dir, d'una habitació, no, això, que li puguis arribar, fas una hipoteca el més llarg plaç possible, que puguis pagar. Perquè després, d'aquí 10 anys, la pots vendre i en la que hauràs pogut augmentar aquell preu, tindràs l'entrada per una altra vivenda. I ara, per exemple, en els joves, hi ha ajudes de govern balear, però jo penso que fa propietat del govern balear, perquè, clar, aquí hi ha d'ajudar el govern balear, per accés a l'habitatge que te donen, per exemple, per pagar aquesta entrada. Aquest 20% no el te donen, però el t'avalen, perquè aquest 20% que potser tu has de tenir, perquè el banc no només te fa l'hipoteca del 80%, doncs t'avalen perquè te puguin fer l'hipoteca del 100%.
1: I és un tema complex, a més, el que està clar és que tenir una vivenda ara mateix s'ha de jugar amb moltes coses.
0: Per poder és molt complicat, hi ha moltes coses, i hi ha aquest malestar, però també crec que a vegades s'ha de pensar en tothom i s'ha de tocar un poc en els peus en terra i s'ha de tenir en compte tots els factors.
1: Així és, i bé, amb això acabam. Jo crec que hem tocat un pot des de Humó i hem anat cap a baix a Pollença i després a la península.
0: Després també ens ha quedat pendent el pla econòmic financer, que dilluns haurà un pla per aprovar-lo, perquè no sé si us oients ho saben, no se va complir aquest passat any la regla de despesa i s'ha hagut de fer un pla econòmic financer que dilluns és el darrer dia i hem esperat també, com sempre, un condutió i el darrer dia se presenta aquest pla econòmic financer que l'únic que fa és d'una manera un control més exhaustiu de la despesa perquè aquest 2 anys venien 26 i 27 no hi pugui haver un excés de despesa que se controli el gasto i d'aquesta manera complir en la regla de despesa. I això, pues, clar, la crítica que tenim nosaltres és això d'esperar sempre en el condutió dilluns o darrer dia i dilluns fem un pla.
1: I doncs bé, dit això, nosaltres hem d'anar acabant i bé, hem tocat de tot, Josep, però bé, com sempre, moltes gràcies per venir, dedicar-nos aquesta estoneta i mos tornarem a veure.
0: Gràcies a vosaltres per la convidada.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ràdio Pollença és comunitat.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM.
1: ID3 Ràdio, les notícies de les 6.
2: Bon dia. El Parlament insta el govern a consolidar la integració de la farmàcia comunitària en el sistema de salut pública. L'objectiu és que siguin una eina més de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i detecció precoç des de l'entorn comunitari.
3: D'altra banda, demana impulsar campanyes de sensibilització i informació sobre la donació de medula òssia. La Comissió de Salut ha aprovat les dues proposicions no de llei per unanimitat, amb dues defensades pel grup parlamentari popular.
2: A partir de l'1 de novembre, la nova estratègia europea per fer front a la malaltia de la llengua blava obligarà a vacunar el bestiar boví, oví i caprí de les Illes Balears.
3: En canvi, a la resta d'Espanya, l'administració de la dosi serà voluntària i recomanada. L'obligació de vacunar el bestiar de les Illes respon al fet que és una zona sotmesa a un programa de control i erradicació de la malaltia.
2: Més temes. Durant el dia d'avui han arribat a les Illes una trentena de persones migrants d'origen magrebí a Formentera.
3: Han arribat a bord de dues embarcacions. La primera ha estat rescatada al sud de l'illa. En canvi, les persones de la segona embarcació han estat rescatades a terra al Cap de Barberia, a Formentera. Enguany han arribat a l'arxipèlag més de 6.670 persones migrants.
2: Avui també us expliquem que els forns tradicionals desapareixen per la manca de personal i de relleu generacional. A Mallorca ja només en queden uns 200 i per això el govern ha creat una borsa de feina. En només 5 mesos ha rebut peticions d'una trentena de forns que cerquen personal.
3: Però encara hi ha pobles on la tradició es manté ben viva. És el cas de Lloseta, on continuen oberts diversos forns com el forn de baix. El responsable, Pedro Coll, assegura que mantenen l'elaboració artesanal i tot i que és una feina sacrificada, es veu recompensada per la qualitat del pa.
4: Nosaltres avui ja treballem més fora llevadures, ja treballem només en llevats, ja procurant ja que el pa surt un poc més car i molt surt, sí, perquè les fermentacions són molt més lentes i necessiten, i són pans que també no te fan mal.
2: A la plana nacional, la ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE per Madrid en les eleccions del 29 de novembre. Candidatura que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: Això quan s'ha fet públic que el primer 6 cap al 29N dispara l'avantatge del PSOE gairebé 12 punts sobre el PP. El sondeig fet en ple cas Mari Carmen i després de la caiguda dels decrets d'habitatge situa els socialistes com a clars vencedors amb un 34% dels sufragis, 3 punts més que el setembre.
2: I els Reis es reuneixen a aquesta hora amb una representació de la societat de Melilla. És el darrer acte de l'agenda de visites dels monarques a les ciutats autònomes que acaba avui.
3: Durant el dia d'avui, a Melilla, el rei Felip VI i la reina Letícia han visitat el Palau de l'Assemblea de la Ciutat Autònoma. El president de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamat més presència de l'Estat, especialment de les forces armades.
5: Melilla no es de España, es España. He hecho en falta respuestas más contundentes y ágiles. Nadie puede violentar la soberanía nacional sin esperar consecuencias.
3: Els reis també han visitat una escola d'infantil i primària. Ho van fer també ahir a Ceuta, des d'on el rei va defensar la integritat territorial d'Espanya i va exigir el retorn de persones migrants que romanen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de finals de juliol.
2: I un darrer punt, el Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i a la resta d'encausats pel procés del 1 d'octubre de 2017. Entre aquests figuren també l'expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Aquestes i d'altres qüestions ampliades a l'informatiu vespre de les 7.
1: Més informació a ib3notícies.com.
6: Jo vull encendre la meva ràdio.
7: No, la
6: meva
7: no, la teva.
6: No, dic la meva. Ràdio Polla. Ràdio amb la meva. Ràdio Polla, encendre la meva ràdio.
8: La teva ràdio.
6: Ràdio Polla, encendre la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Hi va bé, oients, l'obra de teatre 3 segons, escrita per Xus Martín i Toni Serra, arriba aquest divendres en Ocropollensa, dirigida per Josep Mercadal, interpretada per Alejandra Catalán i Àlex Tejedor. La proposta, produïda per Estudi Cero i Minut U Teatre, convida el públic a endinsar-se en les intimitats d'una parella que, a través d'una situació tan desconcertant com a divertida, posa damunt la taula les contradiccions, els secrets i les dificultats de la vida en comú. Avui en parlarem amb l'autor i productor de l'obra per conèixer com neix aquesta proposta teatral i què hi trobarà el públic aquest divendres en Club Pollens. I per això tenim a l'altra banda del telèfon en Xus Martín. Molt bona, Xus, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda.
0: I de bé, tot un honor tenir-te a Pollença, en un Club Pollença, concretament serà aquest 16 d'octubre, com dèiem. I bé, per us oients, per un que encara no sàpiga que aniràs a un club a representar aquesta obra, que és 3 segons?
1: Bé, 3 segons és una obra d'una discussió de parella, bàsicament, una obra molt, molt del dia a dia d'avui en dia.
0: Ho he dit bé, idò, no? Quan l'he presentat.
1: A partir d'una situació una miqueta especial, que per això té el títol, no vull fer spoiler, no? A partir d'una situació especial es deriva amb una discussió de parella que, bueno, que sorprendrà molt a tothom.
0: I 3 segons, quina és l'idea principal que us va dur a escriure aquesta obra? Com neix? A partir d'una discussió de la teva parella?
1: Aquesta idea surt, ja veuràs, molt, molt curiós. Surt d'un programa que feien a TV3 fa molts anys, que es deia Persones Humanes, que el feia en Mikimoto. Jo sé que molta gent a Balears el coneix, passa que gent jove no, però gent de la meva edat, de 50 cap a dalt, segur que sí, perquè era un late show, el primer late show que va haver-hi per les nits, o tipus Cròniques Marcianes, o tipus el que feia La Cosa Nostra, Bonafuente, tot això, era el Persones Humanes. I aquí sortia un col·laborador, que era el doctor Soler, que era doctor en psicopatologia conjugal, que era un actor, ¿vale? I a través de preguntes habituals de la parella, ja condueixo jo, has agafat les claus, no sé, moltes frases que es diuen habitualment, ell feia un pensament a partir d'aquí que derivava en una situació sempre molt graciosa. D'aquí va sortir un llibre, i d'aquest llibre doncs jo vaig agafar les idees per crear una situació teatral i poder-lo dur a escena. I mira si hi han recorregut.
0: Sí, no? Ja té una llarga història i també una llarga trajectòria aquesta obra. Però, com deies, parteix d'una situació surrealista, no sé si diré bé, però una parella que després de sopar se troba a una sala d'espera, no? I com es construeix aquesta situació? Què permet? Quin recurs o quin joc vos dona dramàticament tot això?
1: Sí, no, la situació és, bueno, més que res era trobar una situació que pogués derivar amb aquesta conversa, no? Que no fos una situació normal i corrent, de que estan a casa i comencen a xerrar i es diuen aquestes coses, sinó que fos una situació que, per això es diu 3 segons, que la gent que ho vagi a veure pues, trobarà la sorpresa i trobarà el final inesperat que té tot. I clar, no puc dir massa més perquè sí, és una mica... Seria fer spoiler, no? Allà a l'inici de l'obra és super sorprenent, no? La gent es quedarà, uah, què passa aquí, no? I ara, clar, no puc dir-te exactament... el que sí que puc dir és el contingut, que és sobretot això, no? La discussió de parella, situacions habituals de la parella, d'un matrimoni, i com desenvolupar aquestes frases, aquestes situacions... amb la participació també una mica del públic. O sigui que dic jo que és molt sorprenent tot això.
0: També participarà el públic en aquesta, sense... A la millor estem fent massa spoiler ja.
1: En la mida que ells vulguin, també. Hi ha situacions, obres, l'hem fet a pobles que ha participat molt la gent, altres que han participat tant. Però participin o no participin, és molt divertit.
0: No s'ha de rompre cap parella, no? Per aquesta representació.
1: No sé què dir-te, ja ho veurem.
0: I d'avui, en Joan i na Laia, que són personatges, reflexen moltes parelles i la rutina, la quotidianitat, quina paraula més difícil, d'una parella, no?
1: Sí, sí, és la situació que hem creat és una situació que provoca que tinguin que parlar, perquè moltes vegades l'estrès diari, el treball, les activitats fora del treball fan que amb la teva parella al final només dormis. m'entens? O pràcticament no puguis xerrar de res. Llavors es crea aquesta situació extrema que du a que es vegin obligats a xerrar, a parlar, perquè des que si no, no parlem mai, m'entens? I d'aquesta manera és com poden desenvolupar tot el que és l'obra de teatre. Una cosa que volia dir, perquè hi ha una errada amb l'actor, perquè l'Àlex Tejedor és l'actor que va començar aquesta obra, i en el cartell ja surt l'actor que l'ha substituït, perquè l'Àlex Tejedor ha tingut que anar-se a Madrid a treballar per temes de cinema, temes més importants, més grans, i de producció, sobretot, de producció, i ara el substitueix Carlos Talavera.
0: Carlos Talavera i Alejandra Catalán. No?
1: Sí, però el cartell ja està posat, el cartell ja està posat que és Carlos Talavera.
0: També te volia dir, seguint amb aquesta línia de les parets, que en final és un poc terapèutica aquesta obra, m'imagino. Utilitzeu l'humor com una eina per parlar dels conflictes, de les relacions, per així dir-ho, no?
1: Exacte. Ja t'he dit jo que molta gent m'ho deia. Diu, hòstia, tio, és que ens ha tocat la fibra, això. I clar, toca molt la fibra i crea debat. És una obra que crea molt debat. A part de que al final, ja et dic jo, que és sorprenent, com t'he dit abans, i la gent em fa preguntes, però escolta, això tal o això qual, m'entens? No t'ho vull dir perquè és spoiler, no? Però que crea molta incertesa, saps? Està molt bé, està molt bé. Ja dic jo que crea molt debat. Jo quan he anat a aprendre alguna cosa amb la gent, amics i tal, que han vingut a veure-la, hòstia, no hem parat de xerrar del tema. Hòstia, però tio, però això al final era per aquí, era per allà, no. S'ha de veure. Jo dic que la gent surt molt, molt contenta.
0: Sí, en un final és, com deia, terapèutic i tant pot salvar una parella com la pot rompre, no? A lo millor és una manera de...
1: No arribarem a aquests extrems, però bueno, que crea debat, i el debat aquest és bo, sempre.
0: Clar, és un poc una sàtira, un poc d'humor, i m'interessa això que m'has dit, que se faran partícips dels espectadors, no? Però com de les seves intimitats, participaran a l'obra... Com és això?
1: Es trenca la quarta paret diverses vegades i els actors es dirigeixen al públic i el públic pot dir la seva o no pot dir o no la vol dir perquè es tallen una mica, no? Però si hi és un públic una miqueta tirat cap endavant, pues diuen la seva també i es pot improvisar una mica, saps?
0: Clar, i tu com a persona que ha creat aquesta obra, que l'ha vista néixer, què t'agradaria que se demani la gent?
1: Bé, res, més que res és que passin una bona estona, sobretot, no? Que vinguin... Jo tinc dues obres en marxa, ¿vale? Una és el Porc, que ja l'havien fet també al Club Pollença, va estar ple i la gent va sortir molt contenta també, i aquesta que és 3 segons. No? A mi m'agrada molt que la gent no s'avorreixi el teatre, perquè jo vaig a moltes obres, sobretot a Barcelona, i, ostres, t'avorreixes una mica i fins que no arriba a passar alguna cosa. Jo, tant la del Porc com aquesta 3 segons, és una obra que és una hora, però l'hora estàs enganxat.
0: Clar, perquè què diferencia aquesta obra? Perdona, què diferencia aquesta obra d'altres comèdies, a lo millor que tractin aquests temes de parella o interactuant amb el públic?
1: Sempre faig que l'atenció del públic estigui a dalt. No deixo que caigui.
0: Que passi qualsevol cosa.
1: Exactament, sempre estan passant coses i quan acaba una cosa ja està passant una altra. I sempre tenen que veure unes amb les altres, però sempre que l'atenció del públic sempre estigui a dalt. És el que pretenc jo. ¿Vale? Jo vinc del microteatre, abans feia microteatre fa molts anys, i també treballo per Òrbita, que fan el teatre de Barra, que la setmana passada van estar per aquí, per Pollença, que sempre que anem a Pollença té un èxit brutal. I aquests 15 minuts del teatre de Barra són sempre 15 minuts fantàstics, oi que sí?
0: Que
1: l'hora, que quan sigui una hora també sigui fantàstic, que sigui una estona intensa i que estigui tot el públic pujat a dalt tota l'estona.
0: Clar, també com a creador d'aquesta obra, m'imagino que és un repte, no? Que tot el públic tingui atenció total tota l'atenció durant una hora que dius que dura aquesta obra, no?
1: Jo l'he vist 50 vegades, l'hem assajat 50 vegades o més vegades encara, i sempre que l'assagem m'emociono, sempre que l'assagem estic rient, sempre que i mira que l'he vist vegades, però sempre estàs a dalt, sempre, sempre, sempre, i això és l'important per mi.
0: Perquè l'intervenció del públic pot canviar la manera en què se desenvolupa l'obra, o no té res a veure?
1: No. Poden dir la seva, poden fer algun comentari, poden participar més o menys, però no canvia res, no canvia res, ja t'ho dic jo.
0: Idò bé, has dit que ja has fet projectes per Pollença, i bé, què significa per tu i per aquesta col·laboració que fes entre Estudi Cero i Minuto Teatre, representant la Pollença?
1: No, Pollença li dic molt carinyo, primer perquè la ciutat de Pollença, el poble, m'encanta, sóc un fan total del poble.
0: Perquè tu vius a Catalunya, perdona, no?
1: Sí, jo l'estic vivint, he estat vivint a Mallorca 24 anys, i aquest any m'he anat cap a Catalunya per temes laborals, sobretot, i per temes familiars, també, i ara fa un any que estic a Barcelona, però segueixo venint cada cap de setmana per temes teatrals i per temes d'amistat i de voler estar a Mallorca, no? I no deixo d'estar a Mallorca sempre, però sí, he estat 24 anys vivint aquí a Mallorca, fins l'any passat, ja et dic. I quan vam estrenar el Porc, en el seu moment, fa 4 anys, el primer lloc fora de la residència, perquè vam fer la residència a Santanyí i vam estrenar a Santanyí, el primer lloc que vam anar va ser el Club Pollença, perquè sempre he anat moltes vegades a dinar al Club Pollença, he anat a espectacles del Club Pollença i, ostres, em feia il·lusió. I de fet, pues, mira, mai m'han dit que no. Les dues vegades que he volgut venir, pues, ens han tractat superbé i el públic super, super agradable, de veritat.
0: I de t'avora amb aquest divendres en un Club Pollença, i bé, mos queda convidar a tothom, i jo crec que si no els han convençut ja amb tot el que ens has explicat sobre aquesta obra, a la seva parella, sí, si pot ser, no?
1: Sí, sí, ho passaran molt bé, això segur. Serà una hora que ho passaran molt bé, i és, per mi és el que compta en el teatre, no? Que t'ho passis bé. No vol dir que sempre estiguis rient, i humor, no, és una obra que no és d'humor, és una mica d'humor intel·ligent, no? Que no és carcajada fàcil, però de veritat que t'ho passes molt bé i passes una bona estona, que és l'important.
0: I ara te deia que millor si venen a la seva parella, m'imagino, no?
1: Sí, per descomptat.
0: Això està clar.
1: Els que vinguin amb parella s'ho passaran millor, t'ho puc assegurar.
0: I de bé, Xus, aquesta obra serà en un Club Pollença a les 8, aquest divendres 16 d'octubre. I res, agrair-te la presència avui a la ràdio, de dedicar-nos aquesta estoneta, i bé, esperem que divendres sigui un èxit i vagi tot bé, que segur que sí, i que totes les parelles que entrin surtin juntes també. Important, això.
1: Sí, esperem que sí. No arribarà la sang al riu.
0: Vinga, Xus, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per la cridada. Gràcies.
0: Una passada.

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: del resultat d'Irma, més enllà de les baixes del rival i de la seva mala dinàmica, crec que aquest partit em deixa una cosa important. El Mallorca comença a saber quin és el camí. Ja sabem què vol el míster, sabem com ho vol, i sobretot començar a entendre que costa dur a bon port la seva proposta. Sacrifici, pressió alta, verticalitat i joc exterior. No basta en tenir la pilota, no basta en voler guanyar. S'ha de córrer, s'ha de pressionar, s'ha de ser valent i s'ha de creure en una manera de jugar fins i tot quan les coses no surten. I ara ve la gran pregunta. Ara que ja coneixem el camí, ells, els jugadors, estan disposats a seguir-lo? Perquè el Tourmalet encara no ha acabat. Queden dos ports que poden marcar el futur d'aquest Mallorca i pot ser també el del seu entrenador. Ara ja no hi ha gaire espai per dubtes. És el moment de demostrar si el que hem vist és un canvi real o només un bon dia. No ens hem d'embalar per una victòria, però tampoc hem de deixar passar l'oportunitat de començar a creure una altra vegada. I això ha de començar pels propis jugadors. Perquè els equips no canvien només quan guanyen, canvien quan entenen què han de fer i decideixen fer-ho tots junts. Això és Ubipero número 43. I nosaltres de Port de Muntanya no en tenim ni idea, però de patir amb el Mallorca ja en tenim un màster. Vosaltres brinxeu, no, feu la xapreta. Això no són Port de Muntanya. Començam.
1: Ubipero. Opinió, polèmica i molt de Mallorca.
0: Ara aquí, aquests runners.
2: Sí, sí. Covardes, no corren.
0: Se pensen que fan puertos de monta.
3: Poden tombar bueno. El programa en un moment.
0: Eh?
3: Poden tombar el programa en un moment.
0: Sí, que tombareu, sí, sí, sí. Sí. Sí, ja ha passat de moda, més, tot això dels runners, o no?
3: No!
2: No vols el Martí, i les ovelles siguen volades.
3: Quan tu t'hi puntis, després...
0: No, jo. A córrer... El meu primer dret és això de córrer de covards. Ho vaig prendre a
4: regalar. I quan de gimnasos hi ha, pollença, compte-ho.
0: I tots els gimnasos van a córrer.
4: La majoria corre.
0: Ara fan aerots, d'això.
3: Ja, és una manera de córrer.
4: Tu també ho fas.
0: Jo.
4: Aero.
0: Jo fa variats. Bé, vinga, no hem de xerrar de... Venim a xerrar de futbol.
2: En teoria, en teoria.
0: Bé, ja heu sentit en Martí.
3: Bones tardes, tots som per aquí.
0: En Black Runner.
3: Duc un telèfon desconnectat avui, eh?
0: Duc un telèfon desconnectat, val més.
2: Ve de Forrest Gump avui, ja. Ve de Forrest Gump, així, les grenyes i la gorra.
0: Sí, bé.
3: Guapo.
2: Veureu la foto.
0: No sé, després farem una foto perquè el vegeu. Miquel, com estàs?
2: Hola, què tal? Bé, molt bé.
0: Ah, sí, que duri. Mister.
4: Bastant.
0: Mister, quan li toquen les guerreres...
4: 63 punts.
0: 63
2: molt
0: punts.
2: Molt bé, molt bé.
0: Ai, són molts encara.
4: Són molts?
0: Molts, jo penso que falta molt, però són molts. Eivissa, com està, Miquel Àngel?
5: Bien, jo no soc runner, eh?
0: No, tu ets un... Jo, Miquel Àngel, soc d'anar a la muntanya. Sí, però a peu de baix la taula.
4: A fer una barbacoa...
0: Sí, barbacoa, nosaltres... Un bon arròs, un barbacoa per argentins.
2: Unes barrites energètiques, això de proteïna.
3: No.
2: Amb barrites tampoc.
3: Ja són d'això.
2: Fillets setges i un parell de moltes.
0: Quan anava de molt d'excursió així que feia caminar grossa, fillets
2: setges.
0: Anava bé. Era d'aquí. Era nostre. Bueno, xarxes.
2: Ah, bé, ha hagut... Boig de participació.
0: Home.
2: Suposo que això va a tonyades.
0: A tonyades.
2: No, home. La gent va participa i...
0: A les porres participa la gent, per la que jo he vist.
2: Boig, aquesta darrera. Ara en xerraré.
0: Jo estava assustada.
2: Varen fer dues enquestes. Ara, sabeu, això és com un youtuber. S'han de fer dos vídeos per setmana. I nosaltres farem dues enquestes per setmana. Ja veurem quan se menjava les idees. Varen demanar què passaria si no s'obtenen bons resultats en els propers partits... I un 80% dels que varen votar varen dir aviat, canvi d'entrenador per pujar directe.
0: Au.
2: No sé si va influir el que varen dir nosaltres.
0: Ningú
2: no
0: ho
2: pensa mai. Després un 10% va dir exagerat, deixar-ho fer, ja s'ha de formar l'equip.
0: Paciència.
2: I l'altre 10%, el club ha de ratificar en Luis García i cercar una comunió.
0: Ratificar.
2: No rectificar. Després em van fer una altra que era i ara ja s'ha de fer que han tornat els internacionals.
0: Oip.
2: Era important aquesta.
0: Era, tornaven, va, atenció, amb Valgent, el Lobumbo i en Ben Constrón.
2: Lucas.
3: I en Fernández no estava tan bé com
2: ja.
0: Ja, ja, però ja havia anat a fer un entreno i havia tornat.
2: Ah, va, va, va, anat a fer un...
0: anat a fer una mini colònia.
3: Sí, unes fotos.
2: I no, van dir, i ara ja han tornat, ja han de fer? I van dir, mateixa idea del darrer partit, i ressurt, un 11%, no hi havia molta fa, tornar a enviar peces i res de res, 0%, que hi ha gent optimista, sobretot. Revolució total, ja ho veurem. Això és molt mallorquí, també. 67%, la gent volia revolució total.
0: Ho ja veurem.
2: Ho ja veurem, sempre va bé.
0: Ja
2: sempre va bé.
3: Entre ja veurem i revolució.
2: Exacte. Després van posar també guanyar de calle i a més jugant bé. 22%. Hombre, de calle... Bueno, va ser un resultat correcte.
0: Correcte, no?
2: Jugant bé.
0: Que no sé què voleu. O sigui,
2: jugant bé estones.
0: 3-1, això torna un pitjor part i te fan un golarro.
2: Efectivament, bueno. Efectivament. I després, el tema de la porra. El que te deia, de nosaltres no va guanyar ningú.
3: Magre.
2: Guanyar, eh? He diat un altre sistema per l'art de demanar la porra, perquè no sigui sempre darrere el mateix. Eh? No passeu pena, jo faré un rotatiu.
0: Ah. Molt bé, hi haurà rotació.
2: Menys si acertau. Si acertau, ho darrer.
0: Ets ho darrer.
2: Dale.
0: Vale.
2: Per tant, de nota no va acertar ningú, però, el Bergi va de poc i participació, però sí que van tenir un acertant. I l'han convidat a participar.
6: Molt bones tardes, piperos. Gràcies per les pipes. Ho tenia clar, 3-1. Josep Cerdà, clar, ben aquest partit, ja comença... a mostrar detalls d'agilitat que sabem que té, gran poll en si, i res, va fer un bon partit a Mallorca. Moltes gràcies per les pipes, i res, a seguir el programa, i m'agrada molt escoltar-vos, una llàstima no poder venir a participar en un programa en directe, però si tenen feina ja al vespre, i res, i ara, pròxima porra, m'ho anem dins d'Eibar, partit clau, rival a batre, partit important, camp guapo, crec que aquest molt van bé, i crec que farem un 1-1. Aquest és el meu resultat.
1: Opipero, un escut, una missió: tornar allà on ens toca.
2: Ha estat viu en Jaume. Tio, jo molliré, no me podran dir que no.
0: Ja l'ha mullat.
2: I ara vols aguantar.
0: Però si diu, ja em faci, no, ja em faci no, m'on anirà bé, tan guapo, m'on anirà bé.
3: No perda.
0: Vol dir que dono l'empate per bo. Si jo igual li donaria.
2: Jo li don.
0: Jo li donaria també. Però
2: només un incís volia dir el tema de la porra. També van participar 6 seguidors.
0: Bueno,
2: un d'ells en Jaume, enhorabona, Jaume 3-1.
0: Ja veurem si...
2: Jo l'1 de 0 estava molt confiat.
0: Jaume encarregaré de dur-li les pipes. Ja veurem.
2: Jaume, ho han dit aquí, en Bruno el ratificarà. Si no hi ha foto, no hi ha pipes, eh? O sigui que...
0: Ja li faré entre ells en Jaume de les pipes. Ja ho veurem. Bueno, no me xerrà un pollot de partit.
2: Com bé.
0: Això m'agrada. Bueno, sensacions, coses que m'agradaren, coses que no...
4: Avui començaré jo.
2: Comença l'esquema tàtic, que van discutir un poc.
3: Miquel Àngel avui sap el que ha de dir i per això...
0: Això dels esquemes tàtics, tot saben que és el papà. Són els papàs, els esquemes tàtics.
2: Sí,
0: tanmateix.
4: Man, jo diumenge m'ha agradat molt a Mallorca. M'ho he dit sincerament. Van tocar ràpid el balon. Va haver joc molt variant. Havies de tocar un per de dins, havies de tocar un per de fora. L'únic que em preocupava, que les palmes només faltava, penja el seu de l'arguero, perquè estem super tanquida, dic que aquesta gent no farà una contra i no la clavarà. I després més se'n tanquiaran encara i més difícil serà encetar i això. Per línies generals, no tenc cap però cap jugador de la primera part, inclús de quasi tot el partit, perquè és que van jugar bastant bé. M'he dit, la primera part, errades així grosseres, o qualcú que digui, joder, que ve que toqui la pilota i la perd, perquè hi ha gent, millor, que va fer feina molt escura, però que a mi no se ve, perquè en Liso va córrer, el que no està escrit.
0: Cap enrere va córrer molt.
4: Va ajudar moltíssim,
2: va
4: ajudar moltíssim en defensa. En Josep Cerdà, molt bon partit, per jo el millor partit de tensar que estan nosaltres, en Mallorca. Ben que dir, en Sánchez també, crec que es va fer el que nosaltres volem demanar, fer l'ancle allà enmig, i va recuperar moltíssim de balons. Mobilitat tot ho tens d'en torre, però un preavall quan torre, quan ja feu balon a tres quarts de camp, si la deixen mirar cap
0: si se gira,
4: si se gira és molt perillós, és molt perillós, sincerament. I ja m'agrada molt, ja m'agrada molt. Jo que tenc una cosa per dir aquí, en el Miquel Àngel.
2: Miquel Àngel, per al·lusiones, preparat.
4: Perquè aquí en el nostre grup de WhatsApp, que jo no jo ja havia... sempre m'agrada molt com xerrei, però no entenc que veies coses que diu, que cada dia un dia enviaria a rodar a Pablo Torre i en Antonio Sánchez. Jo sincerament,
2: per al·lusiones,
4: no ho vaig entendre, perquè hem vist rodar en Pablo Torre, en Sánchez. Mira, el dia dins Girona no va estar tan fi, però el que jo dic, això el que de lo que de diumenge no ha de ser un espejismo. Avui han fet bé i ja està.
2: Que les, no
4: Palmes,
2: estar fi ningú,
4: que les Palmes tenia nou baixes, això. Jo crec que això tampoc no és excusa, ni perquè era fluixet o no era fluixet, perquè jo crec que l'entrenador seu va cercar un finiquito i me'n vaig. Perquè us entrar els titulars us tenien un banquillo. Okay, perquè he llegit un poc coses de les Palmes i tal, i estem cremadíssims que no en tenien coses.
0: Ah, sí, està restant mèrits a Nova York, amb això, ja diu.
4: No, no estic restant mèrits.
0: Sí, però jo no al final...
4: No, no estic restant mèrits perquè...
0: Bueno, estàs fent baixar un pal d'enrabanada, perquè tot home diu, ha guanyat a les Palmes, a més li ha guanyat bé...
4: No, perquè tu...
0: Ja resulta que jugaves del juvenil de central.
2: Ui, no, ara també tria 7 o 8 de baixes per mi, o 5 o 6.
4: Per això, per jo no és una dia... Hem vingut en suplents, en quintera. Un dia no es passaran altres, o millor, i què sé, què pot passar. I si no haguessin guanyat, ho quintaranos? Aquests dues palmes, aquests quatre suplents que han jugat, diríem, estaríem aquí enterrats a la tomba.
2: Clar, això segons com bufa.
0: Men, Miquel Àngel,
2: va. Miquel Àngel, vinga.
0: Per què enviaries a rodar aquests dos jugadors? Se mostraven tan bé tots.
2: Tan curros.
0: No te sentim, del bloc jetjet. Estàs silenciat, Miquel Àngel. Ara.
7: Ara, ara. Jo, el primer de tot, sou un covarde, perquè jo tinc que dir, tinc que relatar els partits de l'Almeria, del Girona... Clar, jo vull pensar, dic, ara me donaran peu a jo, menys que va passar l'espa... I dic, ah, no, doncs ara quan guanyam no me toca jo. Això és el primer.
0: Això, escolta, perdó, escolta un moment, Tura.
7: Me foteu un allons.
0: Ets el Vicenç, te toca. Man, tu saps que sempre, tu saps que els teus veïnats, com ciutadans, a Vicenç, mos tenen mania per qualsevol cosa. Pues ara ho has d'entendre.
7: Per moltes coses, però bueno, la llista és llarga.
0: Digues. Però
7: bueno, no. Amen. Tema Antonio Sánchez. Estic molt content que cresqui, que està molt bé, que potser han trobat un suplent en Morlanes, està bé, que està dins els 15 o 16 jugadors, ja sempre ho he dit. El millor de les poques vegades que l'han posat en el seu puesto, el dia del Girona no ho va fer tan malament, perquè segurament l'equip en línies generals tampoc el va acompanyar gaire. Aquesta vegada tenia unes tasques molt concretes i no va sortir del seu paper, i ho va fer molt bé, tot sigui dit, per això. Ja ho dic ara, jo li dono els 3 punts a Antonio Sánchez, en el partit de els 3 punts li dono a ell. Ara bé, en Pablo Torre. Pues en Pablo Torre ja tinc un amor odio amb aquest lot, perquè dius, uau, quin partidazo a les Palmes. Claro, si no has de defensar, si no tens responsabilitats. Que ja me sembla bé, perquè potser és el millor jugador que tenim, i escolta, li hem de treure profit i el posem allà de segona punta i endavant. Però, claro, ja m'agradaria més, algo més en Pablo Torre, perquè en Pablo Torre no li he demanat el mateix en Anderder, per exemple. Per exemple. I ara m'ho flipat molt amb en Pablo Torre, però jo és qui està per damunt de tot d'aquests dos és en Sala, per exemple. Per això en Sala està a un nivell espectacular. Ara, si la solució que Luis García acabi col·locant les peces es dona la llibertat en Pablo Torre i en Pablo Torre correspon, doncs endavant les atxes. Jo, coenut, si no tens res en contra d'aquest lot. Ara bé, quan aquest lot no se gira, no tens camp per córrer. Jo el compararia una mica, salvant totes les distàncies, amb en Canguilí. Canguilí, de recordar que sí, que va ser un gran jugador per nosaltres el darrer any, però els anys anteriors era un jugador anàrquic, que sí, que se'n podien anar dos o tres jugadors si s'alentava, però sempre triava malament la darrera passada, el darrer xul, el que fos. I jo el comparo una mica amb en Canguilí. Ara, si... El dia de les Palmes va funcionar molt bé. Jo no sé si les Palmes tenia 7 baixes, 8 baixes, 2 baixes, si venien molt marmats, jo no ho sé, però va jugar molt bé, no li poden dir res a l'entrenador, perquè els jugadors que va col·locar van fer la seva feina, el total va fer més o manco bé, i se va disfrutar, tu veus el partit, i te fa ganes veure-lo perquè disfrutaves, perquè era el millor que aquí tenia Cebolla, pressionava molt bé, i bueno, Pablo Torre, bueno, a men dit l'Eibar, a men què passa.
0: Però això era una pregunta...
7: Jo només espero...
8: És el que he dit, espero que hagi continuat.
7: Jo només espero...
2: De moment té un grip.
8: Sí, això sí, també, a veure. Pot ser suple.
2: En Torre?
0: En Torre. No, començant bé. Ja s'ha borra. Ja l'Àngel, ja s'ha borra, tio.
2: Ja t'ha sentit, ja t'ha sentit.
0: Ja s'ha borra.
7: Jo només espero... Jo només espero... No va de fer l'espitx inicial de resum del partit ni provar, perquè això voldrà dir que la cosa no ha anat bé.
2: Mira, Miquel Àngel, fem una cosa... Si dins Eibar triomfa un Mallorca amb un 0-3, fa l'espitx inicial. Però si és un fracàs...
0: No s'ha plantejat de dir.
2: Si és un fracàs, el farà un altre. Ja està. El farà...
7: No, el faria...
2: Amb xisco
7: el
2: altre ja.
0: El farà en perro,
8: no,
0: Mallorca.
8: No.
0: Li farem fent en perro.
7: El faria ja igualment. Ara, apunta també 0-3. M'ha agradat el resultat, per la porra meu. També
2: toma
7: venga, 0-3.
2: Cago en ella,
7: el
2: davantatge,
0: avui. No, aquí ningú perd gelada.
8: No puc descansar. Ja no m'ha contestat, rodar.
0: Sí, t'ho ha dit.
2: Sí, t'ho ha dit.
0: T'ho ha dit, perquè trobes en Torre... si no té responsabilitats defensives o té espais per girar-se contra i tot això molt bé, però jo, després li costa molt quan trob... li exigeixin defensivament
8: jo defensivament, que... defensivament va ajudar el que no centro camp a la mitja punta no rol no va baixar millor fins a
0: exacte.
8: No fer-lo baixar millor fins que hagi
3: tenien Sara i en Sánchez
8: és normal que després quan això... si has de pujar des de darrere de tot davant
0: si això a la millor va un pot a la disposició si va venir el camp en aquest partit se vaig enviar una mitjeta trob jo ho tenc molt clar l'esposa que llevava perquè l'altre dia tenia un debat amb això
2: però teníem una discussió
0: jo tenc clar que hi havia una línia de 4 bastant marjada com sempre
2: sí.
0: De defenses un pivot defensiu que era en Sánchez i després el que crec que sí que va ajudar en Torre és que jugaven paral·lels per dir-ho d'altra manera ell amb en Sala
8: sí, però sí. I quan defensava més en Sala estava en línia amb en Sánchez
0: correcte, baixava més en Sala
8: això vaig dir jo dos
2: la pressió
0: sí,
2: però, difícil anaven totes
0: a la seva disposició ja. Eren paral·lels
8: i
0: se repartien un poc
8: i la primera part pràcticament era 4-1 i tot Cristo allà davant intentant fora
0: i després ja l'acabarà bé
2: Sánchez massa alt
0: us estrens pues, col·loquen-los a l'altura d'aquest dos o col·loquen-los en punta m'és igual
3: i allò en tot el que heu dit coincides però és que a més jo vaig voler començar el partit jo un partit a veure un quart d'hora tard vaig arribar tard i en mig hi un conde
8: aquesta llampulla
3: no sabia qui era, no sé, i no, ni un, no sé qui era aquest atlet.
0: Nostre o d'altres?
3: Nostre, ah. I vinya, i mirava l'alineació, i no pot ser mai.
0: Va ser l'àrbit?
3: Que era bo. A en Sánchez el va trobar bo.
0: Ah, guapo.
3: Bo.
0: Ah, no, val.
2: No, va fer bé.
0: Quan t'ho dic que no l'havies conegut.
3: A veure. No l'havia conegut, perquè...
0: Perquè no se van venir a la mà, i això quan te'n venen la mà funciona.
2: Despista.
3: I després també el que m'agrada molt va ser lateral, en John, en Chubanuc.
0: Molt bé, molt bé.
2: En Donald, John McDonald.
3: Jo ja no sé com...
2: John Chetau ja...
0: John Chetau ja guarda...
8: Donald, fàcil.
0: Com és?
2: Ara no sé qui és.
0: Chetau ja guarda sobre dir.
2: Espera, ara no sé qui és.
8: Donald, no me feia...
3: El primer pensava en Somajoro.
0: Però Mahoro no estava fi. No estava fi.
3: Aquell era el més gros.
0: El més alt.
8: I he de dir també que Moreno molt bé, eh?
2: Molt bé.
0: Jo crec que en Alberto...
8: Aquí s'ha notat l'experiència. Un grau.
3: Se va notar també molt bé quan va entrar en Calatayud, que va entrar fresc, que va entrar ja amb un resultat.
0: En Alberto jo crec que...
3: Jo crec que en Calatayud li anirà molt bé entrar de segon.
0: Jo vull esperar que en Alberto pugui fer partits sencers.
3: Sí.
0: Perquè crec que...
8: Home, jo crec que
0: està necessitant d'un nivell... D'un nivell...
2: Se va notar molt. Menys un despiste, que el Liso li va dir...
0: Sí, però ha de fer rodatge, ha de fer... Això va de fer ell, ja està bastant de temps.
2: El és molt, molt fàcil.
0: Jo per volia demanar, més enllà de si un en concret ho va fer bé, la disposició d'indutjar amb el que sigui, notar-ho canvis com, per exemple, una pressió més alta, jo més per de fora...
3: Totalment.
0: No més per de fora, el que tu deies, alternància.
8: Va haver alternància, perquè en Josep, qual que pis anava per de dins, qual que pis anava per de fora... Vau escoltar la roda de premsa d'en Lluís García?
2: No.
8: Li van demanar per en Josep Cerdà, i va dir que vixarà també, i li va dir llibertat dins el camp. Que perquè millor també tenia un pot de pressió així com tornava a casa, que se sentia com a pressionat perquè tornava a casa seva i tal, que millor volia que les coses sortissin bé ja en aquell moment, i millor la pressió aquesta, pues, li dificultava. I li va dir, quan dir Llibertat a dalt i...
2: Se'l va veure més suelto.
8: El vaig veure molt suelto i la veritat que vaig disfrutar veure-lo.
2: Així com la primera part va començar un poc... semblava un poc
8: allargat.
2: Així com anava passant tu partit...
8: Va fer dues o tres assistències que no van ser gol, però va ser molt bona.
2: Sí, sí, molt bé, Josep, molt bé.
8: La veritat que molt bé.
2: La Gerber el que deies tu.
8: I també té sacrifici defensiu, que també tot això.
3: Un gol d'en Torre és assistència seva.
8: Un robo seu,
0: No, no és Jullada.
2: És Jullada, però.
3: No,
8: va robar la pilota.
3: Ara tinc apuntada.
0: Però jo quan he dit Jullada és perquè considero que una de les claus de dos partits que hem estat més bé, per jo, és precisament sempre fet aquesta pressió alta. Robar, Mallorca va robar, no té l'estadística, però la sensació és que Mallorca va robar un 80% de balons a tant contrari.
2: Sí.
0: I això hi fa molt.
2: No sortia.
3: De fet, Golden Fuentes ve de...
0: Són tots. El primer gol, Golden Fuentes. No, l'altre gol és un sàtia de banda, però...
2: Sí.
0: Però va anul·lar un sàtia de banda per la pressió que ho feia. Que forces un sàtia de banda.
8: I que anul·len també, va ser el tot de balon d'en Sánchez cap a la banda.
2: Sí, sí, sí, molt bé. No, Las Palmas no podia sortir. No el deixaven sortir. En comparació a Girona, que és el millor centre d'atac de Mallorca se va imposar i en Girona no se va saber imposar.
3: El que diu Miquel Àngel, el que ha dit, crec que va dir en Xisco, si l'altre equip venia amb moltes baixes, i de fet jo he llegit...
8: Venia amb moltes baixes, però no tot el que entrenen estem dins.
3: Jo també he llegit que una de les indicacions de Lu García era... anem a pressionar dalt perquè se posen nerviosos i són molt imprecisos.
0: El porter era un desastre.
3: Con lo qual, si ho fas bé i a més saps que l'altre se posa nerviós i de fet
8: que
3: us
8: bueno, que un Mallorca va fluixar va dir el peu del pedal allà dos minutets i no van clavar, va fer dos minuts de tonto i pum
3: una
8: vegada tonto
0: m'enclavar un gol
8: i després tot d'una
2: no, ho llevada la marxa és el Lato.
0: Sí, el Lato
2: va. El Lato aquí va, de la
3: sí,
2: marca.
3: Sí, però n'hi ha una, no sé si en Raillo, en Valgen, que es té que està enmig d'altres i està despenjat. No està li línia.
2: No
3: és un d'aquests dos. No
0: però
3: sé,
0: és una
2: jugada
0: que
2: entra molt fàcil.
0: No està estirat la línia de fora de joc. No és que la rompis.
3: No estàs alineat.
0: Sí, però és que estaven tots dos col·les ja, perquè el Lato no estava fent la seva marxa. Clar, quan ja n'hi ha un que no marxa allà on toca, ja te'n pots oblidar de fora de joc, perquè la defensa està descomposta. No ho sé.
2: I després jo, li pella bé,
0: Jo anava a dir.
2: Vaya,
0: no? Arriba en un pitj, pella aquella pilotada, que l'entrarà aquell pitj.
8: Sí, xuta 50 i farà...
2: Com sempre contra Mallorca, tots ho golarros.
0: Tots ho golarros.
2: De totes formes, Herbert en aquest punt va entrar un sustito,
8: Sí,
2: jo... I va una estona de susto, Fins que se marxi 3-1...
3: Sí, després en Dardem part una...
8: I la primera part va ser 0-0 de...
2: Vamos, que me no mal que li pellen un pitj en Raillo.
0: I llavors demano, creix un poc el que deia la meva editorial que els jugadors estaran disposats perquè han vist que ja, el plantejament que planteja Luis García que ell, jo no crec que hagi canviat tant el plantejament, el que passa és que els jugadors no feien la pressió quan tocava, que ho dèiem, molt de pits no eren els verticals que havien de ser que molt de pits passaven pena de fer un passe cap en banda i el feien cap enrere. Crec que els jugadors estaran disposats ara que han vist com ha de funcionar això a seguir aquesta línia o tornarem una passa enrere. Miquel Àngel, això t'ho deixa tu, venga. Lo chungo. Lo chungo.
5: Merci. Bueno, jo tornaré empleant Antonio Sánchez per respondre això. Jo crec que sí. Amem. I que feia Antonio Sánchez com a exemple. Antonio Sánchez, si tu li dius què farà, on jugarà i tal, jo crec que el tindràs enxufat i serà un d'aquests 15 jugadors de la plantilla. Ara bé, això també ho has de saber fer perquè no el pot tenir assegut 4 partits seguits. Ja has d'anar també un pot de tello. Jo crec que si els jugadors saben a el que jugaran, com jugaran i el que hi haurà, jo crec que sí, que els jugadors de bones a primeres seguiran en Luis García perquè és el que hi ha, també. Vull dir, tampoc no és el que hi ha. Evidentment, hi haurà molts de jugadors d'aquests 20 llars que tenim que quedaran descol·locats perquè no entraran dins l'equip, difícilment entraran dins l'equip de rotació i a menys que passa. Això també és un ambient en el banquillo que és complicat perquè la plantilla que tenim és llarga. En Columba, què fèiem amb en Columba? Nat d'on què fèiem? Vull dir,
8: què jugaran a Copa? A Collano?
5: Sí, però per exemple, es diu la Copa, si poses
7: en el Somajor o en David, poses tots els suplents, te pot passar, el més fàcil és que t'eliminin, perquè aquests jugadors, per començar, no juguen mai junts, i per tant, el més fàcil és que t'eliminin, perquè no juguen contra un equip amateur, tampoc juguen contra un primer de ref. Però bueno, tornant a la pregunta en Joan Rafel, jo crec que els jugadors, si no els hi toquen molt els sistemes, jo crec que, en principi, jo crec que seguiran en Luis García. Aquest sistema pareix que ha funcionat molt el dia de les Palmes, però jo crec que el partit també... Jo soc molt crític a la victòria, perquè jo me sap greu, però a la victòria també hem de treure coses, perquè el partit va sortir molt rodó, però jo no crec que sigui el nostre sistema de joc. Val? Jo no ho sé, perquè el dia que en Pablo Torre, o es que jugui per en Pablo Torre, da igual, no es porrà aquest lat una altra vegada aquí damunt, o es que jugui per en Pablo Torre, l'agafin, perquè si mos agafen en Pablo Torre i mos agafen en Fuentes, ofensivament no som ningú. Això és així, eh?
2: Miquel Àngel.
8: Vull dir, no... Hi ha les alternatives de les bandes, també.
2: Contra l'Eibar.
7: Sí, sí, però jo, per exemple, jo m'agrada més en Cerdà, m'agrada més de segona punta. Crec que és un tio, amb en Fuentes, crec que és un tio que no té por encarant els jugadors, és un tio que ha demostrat que se'n va d'un i de dos jugadors sense la mateixa jugada, i és un tio que ja m'ha agradat molt com ha entrat a l'equip. Tot i dir l'Almeria, era l'únic que encaraven els jugadors. Veient que potser era la solució per mirar de rompre el partit. I jo el posaria com acompanyant d'en Fuentes, antes que en Pablo Torre, potser.
2: Tu creus que el pròxim partit a dins Eibar tornarà a repetir el plantejament de Girona i, per exemple, en Josep de segona punta? Un 5-3-2?
8: No.
7: Pues pot ser, no ho sé. Jo puc dir una cosa. Jo a l'Eibar, i no diràs per què, però vaig veure la primera part de l'Ovia de l'Eibar, ¿vale? No el vaig veure en directe, era mala hora, eren les 3 de la nit. Vull dir, no diràs per què veia aquell partit en aquell moment.
2: No, ningú t'ho ha demanat encara.
0: Mos ho imaginem, però.
7: Vaig veure la primera part i l'Oviedo va acabar guanyant 2-0, per exemple, va xutar 3 vegades, i l'Eibar en va tenir 6 o 7, però 6 o 7 de gol a gol, i va acabar perdent 2-0. Vull dir que jo a l'Eibar me fa molta por. Jo a l'Eibar el veig molt fort, més fort que l'Almeria. Ara, que pot perdre, que va perdre el partit? Sí, perquè supos que l'Oviedo tampoc es coix. Però jo i Puruà, jo crec que ells, per exemple, ells van acabar la primera part rabiosos. Perquè no entenien com estaven perdent.
8: No, jo crec que la millor dins Eva no podies fer aquest futbol que van fer dins que nostre. Has de fer un pot de futbol més vertical, més directe.
3: Si ho campen més petit, també.
8: Un pot més directe.
0: Ah, sobre el dijo ja...
8: Perquè l'Eibar jugué com juguen tots quasi tots els equipos bascos. Tipo Sassuna, sí, tipo Bilbao, vinc a dir futbol més directe.
7: Es juguen molt ràpid, molt directe, i les jugades es duren 20 segons. Així, eren 20 segons, pim-pam, pim-pam, i si envien la pilota a l'altre costat de camp, es ven igual. De totes maneres, mira, en Antonio Sánchez, jo vull destacar una cosa d'Antonio Sánchez. En Antonio Sánchez, quan Las Palmas mos fica el primer gol,

0: per esperar un poquet i anar a fer allò a dos altres i després contemporitzar un poc el partit, perquè l'Eibar, venint de perdre dins la seva, jugui dins la seva, no que l'hagi perdut dins la seva, si jugui dins la seva, si el temps va passant i el Mallorca tasca el partit, unir-vos els atendran ells.
1: Començarà a sentir perquè... xiclos.
2: No ho crec.
0: Sí, sí, perquè voldran guanyar.
3: Pensa que t'acabem davant. Bé, hi ha dos partits de fora.
0: Però igual, t'acabem davant. No, però hauran perdut un avantatge que tenien de 4 punts en 2 jornades?
1: Sí, sí.
0: Te l'hauran perdut, clar.
1: Si arriben a minuts 60 o 70, 0-0...
2: No,
1: us agradaria començar a sentir-los.
0: Estarà més incòmodo. Amb un 0-0, amb minuts 60, estarà més incòmodo. Són com hem plantejat el partit nosaltres. Estarà més incòmodo. L'Eibar que nosaltres.
2: La pressió de pujar no crec que la tingui ells.
0: Jo crec que és el mateix equip, pressió de resultats. L'Eibar és un equip que ha estat de primera, no fa tant.
1: No, sí.
0: Jo crec que és un equip que va jugar a primera. Sí. No és un dels aquests equips que digui si s'ha de la falta.
3: Avui primers que hi ha a la classificació és el que té el pressupost més baix de tots.
0: Però no vol dir res, això.
2: O Castelló, no?
0: Perquè té altres actius, com és el camp, per exemple.
3: És un camp petit.
0: O el seu tipus de futbol, que són actius, que nosaltres aquí no tindrem mai. I ho hem de ser conscients.
2: Jo crec que serà com un Girona a Mallorca, ja. Fora nervis, sí, pa perda.
1: Podria ser.
2: La segona volta, un altre cantet.
1: El primer quart d'hora ho veurem.
2: Però segons ara
1: quan
2: serà...
1: Segons quan surti l'Eibar ho sabrem.
2: Jo veig que tots dos sortiran a no perda.
0: Bueno, no m'ho
3: respecte, respecte.
0: No m'ha arribat en aquest partit.
2: Encara no.
0: Ah. No.
2: Jo m'he despistat.
0: A veure, en un xat, també, recorrerem en un xat, clar. Ja hi va, tornava aquí el ronron de i ara què fem amb el Luis García
1: Fernández.
0: LGF. Què fem? Perquè clar, l'altre dia aquí sopa amb la taula una possible destitució. Que tots, varen dir que seria resultat de lo que hagués passat en aquest Tourmalet.
1: Sí.
0: Aquest Tourmalet, que hem de recordar que ara duim 12 punts jullats d'aquest
1: sí,
0: Tourmalet.
1: Sí, de 4 guanyats.
0: I
1: n'hem
0: fet 4.
1: Correcte.
0: De 12.
1: Correcte.
0: No, de 12 no, de 9.
1: No, 4 de 9 en duim.
0: 4 de 9. 4 de 9. Mos queden encara 6 punts per jullar. Sí. Eh? Nosaltres consideràvem que era Tourmalet. No ha llevat.
1: No.
0: Pròxim port, Ipurua. Mm. I pròxim port...
1: Leganés.
0: Que no sé quin...
1: Leganés.
0: Lagonés, no?
1: Sí. Se m'adona de Leganés.
0: Bueno, ho dic perquè segueix en peu encara que si no surten bé aquests dos partits, no dic que perdíem, dos empates aquests dos partits.
3: En dos empates no el faran fora.
0: No el fem fora.
3: No el faran, eh? No,
0: si el perdem,
3: si
0: dos perdem, partits.
3: Si perdem dos partits i copa, sí.
0: Alerta.
3: Alerta.
0: Miguel Àngel. Miguel Àngel va ser el que va dir, ja ja feim amb l'entrenador.
3: Si vols un jo molt dolent i això, ara diu, no, és que joder, no mereixíem perdre, però...
1: S'ha de recordar que Miguel Àngel va dir que se conformava, o donava per bons 6 punts d'aquest Tourmalet, en falten 2, jo en donava 8, o sigui, jo confio guanyant el Leganés.
0: No sé quants em vaig donar.
1: Ho tens que apuntar, 10, van dir tu.
3: Jo també, 12.
1: 10, i vols trobar-li 12 per mi.
0: Pots fer-ho 10 encara, eh?
1: El 10, sí. Jo vaig dir 8, eh? Jo firmaria per empatar dins Ebre i guanyar el Leganés.
0: 8 punts. Vull Miquel Àngel de...
3: Jo m'estim més...
1: Miquel Àngel de 6, dos empates li basten.
3: Jo m'estim més guanyar dins Eibar i empatar dins Leganés. Si me les ha triat.
1: Jo vaig en un realisme.
2: Jo al revés,
3: idò. No, no, no. No.
0: Si és per classificació, sí.
3: Que, hombre, perquè Retà és un líder que no te se'n va.
1: Claro.
2: Jo al revés.
3: Retà és i Leganés està més darrere, tu.
1: Però aquí és més fàcil que passi.
2: Jo al revés.
3: No se sap.
0: En Dani Rodríguez mos espera.
2: Això,
1: mos espera. Això,
0: això, això, això, això, això, això, això, això,
3: si no va xerrar tant d'any, no pot jugar contra el Mallorca.
0: Bé, és igual, però la Madonna jugarà.
1: Però serà un pal que
0: la Madonna. La Madonna jugarà tota la
2: com
0: setmana.
2: Com és això, que no pot jugar contra el Mallorca?
0: Prèvia.
3: Però, crec, si no va xerrar...
4: Sé que hi ha números,
3: firmat.
4: Nou.
3: Perdona.
1: Miguel Àngel, què dius?
4: Té aquests números a la jornada 9, a no sé quan és on duim, és una locura.
1: Però tu
4: és
1: una locura.
0: Miguel Àngel, els feim per fer qualsevol cosa, sí. Perquè és que si no...
4: Sí. I supos que tothom va xerrar de Luis García perquè hi havia parón internacional i perquè si no hi ha primera divisió no hi ha futbol en aquest món. Jo supos que és això i han de treure de temes.
0: Tu, escolta,
4: però això és una locura.
0: Però no has de perdre de vista que ja s'han xerrat 3 entrenadors a segona.
4: Sí,
0: amb el que duim de temporada.
4: Sí, sí.
0: No, que... sí. També la segona no és la primera divisió, crec jo.
2: I un altre de començar, el primer.
0: Però bueno, però ja n'hi ha 3. Ja n'hi ha 3 destituïts.
4: Però jo crec que si tu jugues a un objectiu molt seriós, que és pujar a primera divisió, sí o sí, perquè això és l'hòstia, has de quedar primer i segon, no?

0: No pots anar fent locures, vull dir, i aquí dius, vinga, men, vinga, trem empat a dos partits,
1: en Xisco Sánchez Durán.
0: Hores de perd tot.
1: No li agrada, però ho sap.
0: Aquí duim, vinga.
2: Que estic en tu, que
3: també s'ha de pitjar l'ascensor.
2: Totalment. No estic en tu, que
1: si no... No, si jo també estic amb ell. Però una cosa, la gent altres creiem ser més assenyat, i l'altre, Arbagent, un poc com s'està desenvolupant la segona divisió. I precisament crec jo que la propietat de Mallorca va quedar escalivada a la darrera ballada de no actuar amb més celeritat, per dir-ho d'alguna manera, d'una cosa que veuen que era un projecte mort perquè no havia la confiança dels jugadors cap a l'entrenador, li havien fet un llit des de feia una temporada, tot això...
2: Però és un cas molt diferent.
1: Bueno, però el van amagontar, i van amagontar a segona. Aquí, un cas és tan diferent... que no... Bueno... va estar a punt, baixa per gol o braç.
3: Si va costar un gol, és una cosa que no es cupo seva,
1: perquè gol o braç l'has acumulat tota la temporada. Però bueno, no xerrant de l'any passat, jo el que dic ara és que precisament l'oge de Miguel Àngel, aquí hi ha un objectiu molt clar, que és pujar directe. I pujar directe és quedar primer o segon. Si no serveix res més, no serveix quedar entre 7 i 16.
2: Però que estem meravellosos.
1: Que et salvat-te. Això et salvat-te. Entre 7 i 16 estàs salvat i més amunt juges competicions. Entre 7 i 16 tens per quedar. Aquí només pot quedar primer o segon. I hem de ser clars que si tu, el primer i el segon, se te'n van ja a una distància considerable, doncs, escolta, t'envia la cosa, bueno, però... t'envia les normes del joc, sí, Miguel Àngel, ja ho dic per això.
0: El Depor per Nadal, o quan va acabar la primera volta, segona, tothom el donava per ascendit. Hi havia 7 punts en el tercer, i tothom el donava per ascendit. I encara el Ràcic el va adelantar, i a 5 o 6 jornades per acabat, anava quart. Vull dir que... És que és molt llarga la segona divisió. Jo per sí, aquests números... I dius, no, és que, pues, no ho sé, jo ho trobo una locura, jo aquestes coses dic, bé, potser no tenen res que xerrar amb elles de comunicació, i posam el Luis García, jo crec que Luis García ho està fent bé. Però jo crec que Luis García està bé. No, men, poden dir locures, me pot jo el primer entrenador, no veure una línia de 5, vamos.
1: Fica'm a treure. En punta.
2: Jo venc amb tu, com aquest de premsa.
1: Sí. Bueno.
0: Entonces. No, però no ho sé.
1: No saps que...
0: No, que jo no sé als periodistes que si els va ocorrir aquest tema per treure, jo que sé. No m'he estat d'altres. No m'he estat en Darder o en Torre, m'he estat altres temes...
1: No m'he xerrat en Darder.
3: En Darder el van xiular el primer balon que toqui.
1: Bueno,
3: després d'aquesta xiulada, crec que se va posar les piles i no se va aturar de demanar balon.
1: No va celebrar ni un gol, eh? I fot un passe de collons.
3: Sí, no.
1: I no va celebrar un gol.
3: Però després d'aquesta pitada...
1: En el camp de la Mirosa Botan, però per la tele. La cara d'en Darder, després d'haver donat un passe excel·lent... és una cara de... m'ha mossat la llengua perquè vol ferir un calvo a tots.
3: Hombre, la millor...
1: És aquesta cara. És aquesta cara.
2: Molt bé. Allò, m'ha fet molt bé, que se'n fa un poc.
0: Bueno, sí, està bé, però jo està bé. Vull dir, tocar-li un poc sa fibra també està bé, això és el que toca. Ara, per exemple, en Darder, quan va sortir també en els mateixos minuts en el camp del Girona, és el tio que va formar l'equip i va juntar ses línies. Clar, això no se veu perquè això no surt a sa foto. Surt més a sa foto, pues, el gol de Pablo Torres, el gol a Rodon Fuentes, però, claro, és que Peter Lowe, bueno, està bé, si li toquem sa fibra és perquè volem algo més d'ell, vull dir, no res més, tampoc és personal.
1: Però tu trobes que se'l tracta injustament, davant de, jolín, és el Xeron Torre, per ell que tot lo que fa ho fa bé, me lo manco, oh, la gent, qualsevol cosa que no, fa, per ell que ha fet un o dos vermells, i, per exemple, no, en Darder, no, tu trobes no, que se li exigeix més que altres jugadors.
0: No, jo crec que se li ha d'exigir, perquè en Darder té més anys, té més experiència, cobre més dins el Mallorca, vull dir, és un dels qui cobre més, per lo menos, i jo crec que en Darder se li ha d'exigir un algo més que jugar 15 minuts cada partit, per molt significatius que puguin ser, donant una assistència o fermant ses línies i tot el que tu vulguis. Però jo crec que li hem de demanar alguna cosa més en Darder. Ara, Peter Locke cada partit, això ja jo crec que no ha de ser.
3: No crec.
2: Jo, Miquel Àngel, el que dius, si en Darder, ho darrers 15 minuts, te forma un partit, deixa, és a dir, no deixa que passin coses i fem un resultat, sobretot quan és positiu, i no està per res més.
4: Però, bueno, però això la que deia
1: ella no està per res més.
2: Però això qualcú ho haurà de fer.
4: Però això la que deia ella a l'editorial fa dues setmanes.
2: Vosaltres veus en Torre fent això? Jo no?
4: No fan el mateix.
2: Així que qualcú m'haurà de fer. Ho darrers 15 minuts de dir.
4: Ja, aquí, però en darrer no pots jugar...
2: Estic guanyant
1: de no ser... Miquel Àngel, no crec que sigui un jugador més per jugar 15 minuts.
4: No.
2: Jo no dic que...
4: Si el tens d'aquí a Nadal, jo només jugant tu 15 minuts, aquest tio se'n va. És que se'n anirà, se'n voldrà anar.
3: En Darder és un jugador de 90 minuts.
4: Se'n anirà, el que passa, que és el que fas. Ara aquí moments per dir un monge, en Darder no el pot posar.
3: No hi da.
4: No el pots posar ara, diumenge, en teoria.
3: Si en Torre està fotut,
2: per què no pot
4: posar? Sí, però si l'equip que va començar diumenge, pràcticament hauria de començar el mateix.
3: Vale, una pregunta, Xisco.
2: Tu vas veure el mateix.
3: Tu vas veure la disposició de Pablo Torre l'altre dia, no? O sigui, de vora l'ISO, banda esquerra, més o banco, mitja punta esquerra.
4: Té llibertat.
3: Ell i en Sala estaven...
4: Té llibertat de moviment.
3: En Sala tombava més cap a la dreta, ell tombava més cap a l'esquerra. Tu vas endreure amb aquesta posició?
4: No, però també és que fan jugar molt a darrere ara.
2: Perquè Mendes Michelis va funcionar.
4: Perquè, vale, però...
3: Però tenies dos que han de bo allà de vora.
4: És un jugador que és un poc més lento, que hagi de dur més lento és el millor de l'equip.
1: I té por.
4: I a més, posant-lo allà al pivot defensiu, diríem, pues, vale, no és la seva feina.
3: Ara en Darder.
1: És un jugador peruig, no va a cap pilota per alt, no va a cap, evita xotxes, evita contactes... Per això és un jugador més, fi, direm.
3: Parem d'arder, amb confiança. Confiança, se troba bé i tal. A la posició que ja fa la pilota en Torre l'altre dia. Si se gira, és capaç de fer aquest passes.
1: Hombre, i de xutar porta.
3: El que necessitem és això.
4: A la millor, d'arder, si fes el jugador també així... en llibertat de que no tingués tantes tasques defensives...
3: Idò.
4: Supos que a mi rendiria molt
3: idò.
4: Més. Clar, de posar de vora, de mitja punta...
3: Que,
4: o...
3: que el posin a fer de Torre, eh?
4: Què dir?
3: En Torre no ha funcionat aquí.
0: No.
3: Que el posin a fer de Torre, eh?
0: Però ja en Sergi Darder no el mitja punta, tampoc.
4: No,
0: dir.
4: No, és un poc si més... Sí.
1: És un 5, per jo.
2: De nota.
0: Bueno.
2: Molt justet, eh?
1: No ha dit de nota.
2: Ah, vale. Un 5 és molt justet.
1: Dit de posició.
3: Vale, però... No hi jugarà ara mateix.
1: No.
3: Perquè no té ningú que li guardi les esquenes com l'any passat. Per tant, allà no hi jugarà. Per tant, si Pablo Torre no està fi per jugar el pròxim partit perquè està fotut...
4: Està clar que si Pablo Torre no està fi, jugarà en Darder.
3: Jo considero que l'han de posar en un despuesto. I sabrem si és capaç de fer aquest rol.
0: Va posar en Darder a fer de Sala i en Sala a fer de Torre, ja que sé. Per què no?
3: També.
0: Si vols jugar en el mateix sistema, no sí, ho sé, jo no
2: hi
0: jugaria
2: sí, en
0: el mateix sistema.
2: Si ho faci, no ho sé, si s'han que en Sala faci de Sala.
3: I en Tenas faci de Tenas.
1: Jo crec que sí que pot funcionar.
3: Jo el veig més
1: fent de Torre. Me sap greu dir-ho així. Jo en Darder trobo que la gerència més grossa que té és l'aspecte defensiu.
4: Sí.
1: O sigui, és un tio que no defensa.
3: No
1: defensa. Cor darrere o contrari... Però això ni li fillo cos, ni li bota, ni fa una entrada...
2: Li
1: no
2: posàvem en
1: Joan
2: aquesta darrere, com si fos un,
1: no,
2: un,
1: però jo,
2: una
1: jo,
2: sombra...
1: No, però en Sala el que feia és que sí que anava a ajudar defensivament.
3: Sí, molt.
1: Ajudava defensivament. Sí. Per tant, jo en Darder no el veig fent aquesta feina de pujar i baixar tant, de, lo que diu, per velocitat i tot. Jo el posaria més... a prop de davant, a poder fer de res passes com va fer, ho passen en Fuentes,
4: que
1: no passen també els conuts.
4: Que és que no té ni en Torre ni en Darder. És que diu, té un físic que és un minut 80 i està corregint igual com si fos un minut 10.
1: És jove, també.
4: Pablo Torre també és jove.
0: Una pregunta. Home, si el nostre estimat Pablo Torre no pot jugar i puruà per targetes.
1: No, teu grip.
3: Teu grip.
4: No.
0: Acaba
1: una venga. Jo t'he dit, surt molt
2: tio de 20 anys.
0: Això és un home que surt
1: de camiseta. Jo t'he dit que surt molt rava, ja.
4: Demà estarà entrenant, no us preocupeu.
2: Dona aigua i purua, i que està molt aigua i fang.
1: Miquel Àngel, aquí vi se tampoc veig que tampoc poden usar arbres, eh? Has fet de tipades?
0: No, estan coi,
1: s'ha acotat a xar d'arbre, tio.
3: Bé, però si Miquel Àngel fa de 2 metres i mig.
1: Però no, poden posar, han de poder posar. Bueno, la lesió... Ja ens vam, amb això. Ràpides, i al pie. La lesió d'en Antonio Roca dona possibilitat en el Mallorca per durada de lesió a poder fitxar un jugador.
2: Sí.
1: Fora d'un mercat de... Poder fer un fitxatge.
2: Sí, sí, sí.
1: No de merda fa gent en llibres. Un fitxatge contra la de la ley. Trobau gent de fitxar, trobau que no, i si hem de fitxar, a qui trobau gent de fitxar?
4: Si s'ha de fitxar.
1: Que,
4: si
1: quin tipus de jugador?
4: Si s'ha de fitxar a Cucuda, més per fer relleno, no hem partit d'aquí.
2: En Garnacho està llibre, eh?
1: Surto moltes imatges.
4: Jo crec que és una doiada per fitxar...
1: Creix que no és necessària.
2: Getafe amb una foto d'un Carvajal.
5: Justament.
4: Per fer així del montó, per jo no importa. Ara, si fitxen un tio per ser titular...
2: Jo cercaria un banda. Jo diria un banda.
6: Jo cercaria un lateral. Laterals.
2: Bé, lateral banda.
4: Però laterals tenen 4?
6: Ah, no. En Antonio mos juga 45 minuts només, ja anant bé.
2: No, mira.
6: En Calatayud no hi confia. En Lato, a segona pareix que sí. No ho sé, jo fitxaria laterals.
2: Jo, fitxem un lateral i posam en John Chetauya Nguankwo Donald a fer de Sánchez. Fa mitja hora que estic volgut dir un nom sense.
5: Difícil.
1: Bueno, aquest és un altre nom. Que aquest jugador mos està demostrant una polivalència
2: ja m'encanta
1: bastant grossa, molt sèrio el vaig trobar jo.
4: Bé, que quan vam fitxar van dir que podia jugar de pivot defensiu de centre i de lateral.
1: Sí, però això ho diuen i tu dius, bueno, deu tenir una posició bona i després va fent parxes, però jo ja després tot l'han posat.
4: Jo la millor, si haguessin de fitxar qualcú, pues a millor el que demanava jo al principi, un davanter centre d'aquests ratetes.
1: Un de centre petit. Sí. Miquel Àngel té la teoria i aquesta feina la pot fer en Josep.
5: En Josep
2: i en Cito, tots dos.
4: També.
2: En Cito la perd, ja dos per tres.
4: Però jo crec que no duria més. Crec,
1: no
4: crec que la plantilla suficient. Ara, aquesta és el lot, en teoria, per Nadal o Sant Antoni, ja estarà bé, no?
5: En Xisco està, ja va pel cantó.
1: Cridarem en Càlcul i en Aquell d'allà, que anàvem en...
2: Artells.
1: No, l'altre, no importa fitxar.
5: Alfonso.
4: Jo també, si ja som 20, ara som 27 o 28 tios, pues, sincerament no fa falta.
1: Bueno, anem a la recta final del programa.
4: Vinga, anem.
2: Au, pa allà.
4: Ai, Bruno.
7: Pupipero, no venim a donar lliçons, venim a dir la nostra.
1: Som un punyetero, perquè... Sí. Ja, vinga, pam! Ara... I ens ha fet en Bruno en fora de joc.
2: Sense vida, en fora de joc, clar.
1: En fora de joc.
4: Fem Ubar.
1: No ha fet falta ni bar. Bueno...
2: Què de fer?
1: Ranking de jugadors, no?
2: Ranking de jugadors, vinga.
1: Vinga, ha de començar, vinga.
2: Ha de començar, començarà en Miquel Àngel, però ja llegem-nos ahir que en Sánchez té 3 punts. Te ratifiques amb això?
6: Me ratificaré i n'hi donaré un en Pablo Torre i 2 en Sala i 3 en Antonio Sánchez, vinga.
2: Molt bé.
1: Torno a repetir, un Pablo Torre,
6: Sala. Dos en Sala,
1: dos en Sala.
6: I tres d'Antonio.
1: Molt bé.
2: Enja, Martí.
5: Jo el primer punt és un punt de consolació. A l'Enderde.
2: Molt bé.
5: Per posar-li els ànimos. Dos punts en
2: Fa una assistència.
5: Per això. Dos punts i tanco partit. Sí. Dos punts en Fuentes i tres punts en Torre.
2: Tres punts en Torre, molt bé.
5: Sí.
2: Joan Rafael.
1: Jo, un en Donald. Mateu simpàtic.
2: Mateu, això també.
1: Això
2: no m'agrada.
4: Crec que hauria d'anar fent hamburguesa amb McDonald's.
1: Jo va fent bé, va fent bé.
2: Quan surti l'hamburguesa amb McDonald's a Son Moix Estadi, anirà a prendre problema.
1: Dos en Sánchez.
2: Toma.
1: I tres en Cerdà.
2: Ostres. Aquesta no l'he vist a venir, eh? No, molt bé. Xisco.
4: Jo crec que ha estat el partit més difícil per triar tres jugadors.
1: És difícil, però jo en tenia...
4: És que pues,
1: Fuente,
2: n'hi havia 5 o 6
1: en Sala,
4: Alberto
1: Moreno l'han dit molt, i he dit avui n'hi ha d'altres que ho han fet més o menys com bé, repartirem. Perquè si no...
4: Bé, jo dic en Sala 1,
2: molt bé,
4: en Torre 2 i en Sánchez 3.
2: En Sánchez fotrà un subidón.
5: Sánchez.
2: I jo vaig triar en Fuentes 1, perquè troc que a part de marcar un gol, un segon gol és mèrit seu. En Sala, 2, d'un bon partit que ha fet, i en Torre jo li he fotut 3 punts. Però jo vaig trobar que quan en Torre se'n va anar, se va llevar el partit.
4: Va.
2: La meva opinió.
1: En Miquel Àngel ja ho ha dit, no, Martí?
5: Ja està.
1: Tu ja ho has dit.
2: Ja està. Podem anar a la porra?
1: I anem a la porra? Partit, jornada 10, Eibar, Mallorca i Porua dissabte a les 4 i quart.
5: Bona hora.
1: Dissabte 16, les 16:15.
5: Te saps?
1: Venga.
5: S'ha de dir que en Jaume, el nostre guanyador de la pipa, ja ha dit un 1-1.
1: Ja ha dit un 1-1.
5: Per tant, està reservat.
1: L'evitarem, l'evitarem.
5: I quan que vaig per ordre, Bruno, participes?
1: La Bruno.
4: Jugant dins Eibar, dins Eibar. Va líder. Primer Eibar i quart va a Mallorca.
5: Tu, s'ha de dir. En Jaume, la setmana passada, va dir... 1-0, diu no, no, fora ja, diu, vull dir no, ja està dit, 0-1.
8: 1-4.
5: Per dalt.
1: Va bé.
5: Brau, brau.
8: Bé, vareu fer 3, vareu el primer, però.
5: Martí.
8: Brau.
5: 0-1. Joder. A la mullada, perdó.
1: L'1 ja està llefat i el 0-3.
5: El 0-3 vas tu ara.
1: Vaig jo.
5: Sí.
1: El 0-1, que sempre és el meu, me l'han fotut.
5: L'1-1 també?
1: 1-2.
5: 1-2.
4: Què, tio, sempre ho lleva, tio? Per què, de què vas? Perquè sempre m'has de posar en Joan...
5: No.
1: Perquè pensava
4: la
1: molt
4: setmana...
1: similar.
5: Faran córrer.
4: La setmana passada me l'has posat igual.
5: No, faran córrer.
4: La setmana passada me l'has posat igual.
5: Va, però jo havia guanyat les pipes.
1: Tu no els vaig guanyar tant mateix.
5: Però
1: el canvi,
5: no,
1: canvi,
5: a partir d'avui, no? No. Jo, aquí farà rotació. El pròxim partit, el primer, serà en Martí. I tu en tindràs dos per darrere.
1: Enja.
5: Si no guanya les pipes.
1: Tu farà.
5: Me toques jo.
1: Ah, no, i li toques ell.
5: 0-0.
1: 0-0.
5: 0-0. Empate sin goles, sin impulsa. En Pep, a dir res, per cert.
1: Que no sé Pep, han viatjat a Astros d'Olives. Vas a jugar més.
4: Pues...
5: Està complicat, eh?
4: 2-2.
5: Toma allà. I en Pep, que no ha vengut?
1: En Pep, que no ha vengut.
5: Que ho faci per Instagram.
1: Jo per la porra... Uep, ara en Pep escriu, atenció.
5: Pep està escrivint.
1: Pep ha mollat les olives.
5: Tu, menys estarà dormint
1: aquí. Atenció, i ara tindrà un resultat que ja han dit.
5: Exacte.
1: 2-3.
5: 2-3. Home, això mos escolta en directe,
1: Pep. Ai, goles, Iripurua! Lluvia de goles en el País Basco.
5: I de listo? Tancat?
1: Molt bé. Molt bé. Està molt bé, això. Ara això se posarà en marxa. Vinga. Realment mos queda després del programa Miquel Àngel, moltes gràcies. Te toca de fer l'espeech inicial per jo guanyarem segur.
5: Exacte. Si guanyem el faràs tu, prepara-t'ho, vale?
1: Prepara-t'ho bé.
5: Si perd no fan xisco.
4: Miquel Àngel, guanyem o perdiem, el faràs tu.
0: Hat-trick d'Enderdeu, ja ho veureu, 0-3.
1: Sí, men, el que diuen xisco, si guanyem el fas tu, si perdem, evidentment, també el faràs tu.
0: També.
1: Per descomptat.
5: Com se diu, calenta que sales.
4: Sí, no passis pena, jo te'n aconseguiré.
1: I, bueno, moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per jugar a la porra, ja veus que toca de veres, això.
5: Sí.
1: No és un enganya bobos.
5: Sempre toca.
1: Sempre toca. Gràcies, xisco, gràcies, Miquel.
5: Gràcies.
1: Gràcies, Bruno, des de Botonets. I vos deixar amb les clovelles d'en Martí.
9: Upipero. Opinió sense filtros.
5: Avui hem de fer una cosa que ens costa bastant fer, que és reconèixer. Recordem que aquest projecte, tornar a primera, el director esportiu ens va vendre que els millors fitxatges eren mantenir una sèrie de jugadors que havien de ser importants. En Dardé, en Pablo Torre, en Valls, en Tenraillo i en Morlanes. Dit això, nosaltres, mentrestant, amb en Dardé i amb en Torre duem unes quantes setmanes que no els deixàvem passar ni una i que no se despistin perquè continuarem igual. Que si galons, que si la darrera passada, que si s'havien de fer millor amb els companys... I no és que no tinguessin motius per demanar-li més. Però... resulta que el darrer partit en Torre marca i en darrer, en 20 minuts, posa pausa, dona assistència i deixa anar Grifuentes encara més pitxitxi. Així sí. Clar, i ara mos han demanat, ja m'ho heu sentit, què feim? Perquè si en darrer necessita 20 minuts per demostrar que pot ser diferencial, pot ser problema no és que no tingui qualitat. El problema és que no podem esperar que aquesta qualitat només aparegui quan el partit ja està encarrilat, perquè quan les coses van malament no ho apareix. I això és el que he demanat. I amb en Pablo passa una mica el mateix, que quan apareix passen coses, però necessitem que sigui protagonista, més sovint. Potser Nortells no anava tan errat quan va apostar per mantenir aquesta base de jugadors. I no retirar les crítiques, les mantenim. que en Derdé i en Pablo ja han demostrat que saben jugar a futbol, ho sabíem tots, però ara només falta que ens ho demostrin més vegades, i d'una vegada, i d'una vegada per totes, nosaltres poder-nos centrar en trobar la Madonna Son Moix.

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

cotxe, van arribar la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.